partida. Quan m'adormia amb la soledat. Quan se'm tanquin totes les sortides.

0: Però és que no sóc com dir-te que...
1: Que amb tu sóc la dona més feliç del món.
0: El més important que m'ha passat a la meva vida, no?
2: Tots els dies, Momentos amb Luis Rodríguez.
3: Te quiero un montón.
4: Que pronto llegue el momento.
2: Momentos, un programa de confidències.
3: Me siento muy mal, he llamado a este programa para expresar mi amor hacia ti.
2: Momentos, t'escoltem a COPE Catalunya.
5: Gracias.
2: A les matinades de COPE Catalunya parlaràs amb un amic. Luis Rodríguez.

0: donde están.
1: No es mucho mejor la situación en la provincia de León, donde más de 340 personas fueron desalojadas por los incendios de San Cipriano del Condado, Belleguilla y Valdelaloba. La provincia cuenta con 3 incendios forestales elevados a nivel 2. El incendio de Burgondo, y esta es la buena noticia, mantiene estabilizado su perímetro tras una jornada favorable y encara esta jornada de jueves con previsión meteorológica similar a la de ayer.
2: Y también siguen los trabajos contra el incendio de la Val d'Uixó en Castellón. Ha calcinado pues ya casi 10.000 hectáreas y tiene un perímetro de 82 kilómetros. Son casi 10 kilómetros más que hace apenas 24 horas. ¿Cuál es la previsión para la jornada? Quique Rodríguez, buenos días.
3: Buenos días, Ángel. Pues la previsión era que durante la noche los medios de extinción, los medios terrestres, más de 400 que hay sobre el terreno, dejaran ya de defenderse y pasaran al ataque. Ello ha permitido controlar varios de los focos, aunque hay uno todavía muy activo entre Eslida y Artana. El fuego se ve a muchísimos kilómetros de distancia, el humo, perdón, se ve a muchísimos kilómetros de distancia. Y para hoy, la previsión meteorológica, aunque apunta a calor, temperaturas que pueden llegar a los 35 grados, también humedad alta y viento flojo, y esto es positivo para los servicios de extinción. Eso sí, dada el perímetro que hay de extensión de este incendio, que son 82 kilómetros mínimo hasta mañana, no se podría dar por estabilizado si hoy la jornada transcurre más o menos como la de ayer, que al final resultó ser positiva.
2: Bueno, Pedro Sánchez visita esta mañana precisamente las zonas afectadas por los incendios en Ávila. Por cierto, el presidente sigue presumiendo de colaboración con todas las administraciones, lo cual está muy bien, pero luego ha descartado todo contacto con Alberto Núñez Feijóo. Parece lanzado a recuperar ese miedo a Vox como ensayo general, como ensayo de estrategia para el final de legislatura. Ricardo Rodríguez, buenos días.
4: Buenos días. La incomunicación entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo carece de vuelta atrás. Tampoco los incendios han forzado una tregua entre ambos para tratar de coordinar esfuerzos y remar juntos ante la devastación. Los teléfonos de la Moncloa ni se han descolgado ni lo van a hacer, según reiteran desde el entorno presidencial. La situación entre gobierno y oposición hace tiempo que alcanzó el punto de no retorno. La estrategia de Sánchez seguirá centrada en buena medida en asediar al PP, afeando las alianzas con Vox en distintas comunidades autónomas. Con la agitación del miedo a la ultraderecha, los socialistas ensayan desgastar al propio Feijóo. Ahora vuelve a ser el momento, inciden en la sala de máquinas, de lanzar el mensaje de un peligro real bajo la redoblada presión a los populares para que se adhieran al pacto de Estado de lucha contra la emergencia climática. Además, el ciclo electoral está en el horizonte, aunque el rumbo se ve seriamente amenazado por la complicación o explosión de causas judiciales.
2: Y como estamos contando, el juez que investiga las cloacas del PSOE, Pedraz, ha imputado al exdirector de la Guardia Civil, Leonardo Marcos. Tendrá que declarar la segunda semana de septiembre por presuntas presiones a la UCO. Patricia Rossetti.
5: El mismo día de la apertura del año judicial, Leonardo Marcos tendrá que comparecer el 10 de septiembre como investigado. Una petición de la acusación popular por las presuntas presiones a los agentes de la UCO en la investigación del hermano del presidente del gobierno. Ese mismo día, y como testigo, el juez cita al fiscal jefe de Badajoz, José Luis Tejuca, para que explique la actuación de la fiscalía tras la denuncia de Hazte Oír contra Leire, para aclarar si instó al archivo. Y pide a la Fiscalía General y a la de Badajoz toda la documentación sobre este asunto, incluidas las comunicaciones mantenidas entre fiscales, funcionarios o responsables del Ministerio Público. Pedraz descarta por ahora citar al expresidente de Correos, Juanma Serrano. Hay que esperar al volcado de su teléfono el 18 de agosto. Tampoco citará de momento a Leire. Se esperará al avance del material intervenido. Además, está a la espera de la inhibición del juzgado de Madrid, que también instruye las cloacas. Pedraz advierte, si en la primera semana de septiembre no tiene respuesta, se presentará una cuestión de competencia ante el Supremo.
6: Escuchas Herrera en COPE.
7: El programa líder de la radio a esta hora.
8: Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
9: ¡Valorado!
8: Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
9: 100% asegurado.
8: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
10: Ay, creo que nos hemos perdido.
11: ¡Sí! Menos mal que he traído pistachos.
12: Tu vida necesita esto. 250 gramos de pistachos a 2,75. Ahorras un 15%. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena.
0: Es hora de contar verdades en la radio.
13: Y tú puedes contarlas con nosotros.
0: Con Carlos Herrera, Jorge Bustos o Juanma Castaño.
13: Gracias al máster universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE.
0: Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año.
13: Máster universitario en Radio COPE.
0: Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
2: Llegamos a las 7:20, tiempo ahora para la información de tu COPE más cercana.
14: Herrera en COPE.
15: La mañana.
16: COPE Catalunya i Andorra.
15: Estàs informat.
17: Sembla que vivim en una onada de calor permanent. De fet, les altes temperatures continuen marcant l'actualitat i bona part de Catalunya està en alerta per això, per temperatures gairebé extremes que en alguns casos arribaran o fins i tot superaran els 40 graus. Es preveu que aquesta onada de calor s'allargui fins al proper dimecres, tot i que demà podrien baixar una mica les temperatures. En tot cas, la situació d'enguany no té precedents recents i així ho explica la directora del Meteocat, la Sara Isarroca.
18: Estem tenint una primera meitat de l'estiu inèdita des de 1950, amb episodis de calor molt llargs. Ara començaríem la tercera onada de calor, però és una previsió. Les onades de calor sempre es defineixen a posteriori, en base a si s'han superat determinats llindars i en determinades zones, és a dir, a un percentatge de la superfície que estem analitzant.
17: I aquesta situació, evidentment, incrementa de manera molt important el risc d'incendis forestals. Els bombers, recordem, han estabilitzat el foc de vegetació forestal al pic de Salori, a Os de Civís, amb flames a més de 2.000 metres d'altitud. També s'ha aixecat el confinament a Canyelles, al Garraf i diverses urbanitzacions properes, un cop els bombers van donat per controlar l'incendi de vegetació forestal pròxim a la zona i que, per cert, es va deure a una negligència per part d'un grup de persones que va decidir fer una barbacoa quan estava prohibit. En tot cas, les altes temperatures també poden tenir un fort impacte a la nostra salut mental. Els efectes de la calor extrema obliguen el cervell a treballar més per mantenir l'equilibri del cos. Així ho ha explicat a COPE Catalunya el psicòleg i professor de la Universitat de Girona, Joan Roa.
19: Hi ha un concepte que ho descriu molt bé, que és el d'estrès tèrmic, i el cos ha d'adaptar-se, però el cervell també ha de fer tot un sobreesforç per estar ja d'alguna manera regulant. Això suposa destinar uns recursos a nivell de cervell que no tenim per altres coses.
17: I el problema s'accentua quan les nits són també molt caloroses i el cos no acaba de recuperar-se. Per això, els especialistes recomanen adaptar el ritme d'aquests dies, descansar tant com sigui possible, buscar espais frescos i rebaixar també l'autoexigència. Molt bon dia, sóc Yolanda Canales, són les 7:22 d'aquest dijous en què la calor, ja ho comentàvem, continuarà sent la gran protagonista. Amb tot, avui hem de dir que el cel estarà pràcticament serè a tot Catalunya. Només hi haurà alguns núvols baixos ara a primera hora i al final del dia en punts al litoral, sobretot al sud i a l'Empordà. I a la tarda també creixeran algunes nuvolades al Pirineu que en tot cas no deixaran precipitació. Les temperatures es mantindran altes, tant les mínimes com les màximes. Es podran superar fins i tot els 40 graus a Ponent i a la Conca de Tremp. Tenim ara a Barcelona 26 graus, a Tarragona 24, 22 a Lleida, 21 a Girona i 18 Andorra a la Vella. Pel que fa al trànsit, destacarem que a l'AP2 hores d'ara hi ha un carril tallat a Barberà de la Conca sentit Vilafranca per un vehicle avariat. També hi ha problemes a l'AP7, especialment a la zona del Vallès, a Barberà en tots dos sentits, també entre Montmeló i Parets en sentit sud, i a l'Ametlla de Mar, en sentit nord, hi ha un carril tallat, en aquest cas, per un vehicle avariat. També destacarem que la C33, just a la sortida a Barcelona, trobem un carril tallat perquè s'està retirant un vehicle accidentat. Així mateix, hi ha trams aturades a totes dues rondes. I tragèdia a la mina de Cabanasses de Súria, on aquest dimecres ha mort un treballador de 26 anys de Sant Martí de Torroella. En aquest sentit, la Direcció General d'Indústria havia fet la darrera inspecció a la mina la setmana passada. És el que ha explicat el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, que ha dit que en concret la revisió es va fer el 21 de juliol. El conseller també ha afirmat que l'accident s'hauria produït a una profunditat d'entre 750 i 900 metres, on s'està recollint tota la informació per determinar la causa d'aquest accident i també tenir clar les mesures que s'hagin de prendre.
20: Enviar un missatge de contundència i tolerància contra l'activitat, no, contra qualsevol accidentabilitat en el món del treball, que aquest és un fet, diguem-ne, que es produeix també en d'altres sectors i, per tant, doncs, que ens obliga no només a les administracions, no només als cossos d'emergència, també a les empreses a extremar totes aquestes precaucions. Prendre les mesures que s'hagin de prendre, que s'hauran d'elevar no només a la Direcció General d'Indústria, sinó també al jutjat d'instrucció.
17: Des de l'empresa atribueixen l'accident a la caiguda de la paret d'una galeria i l'Ajuntament de Súria ha decretat 2 dies de dol oficial. I avui, aquest dijous, és el Dia Internacional contra el Tràfic de Persones. Els Mossos d'Esquadra han investigat 36 casos de tràfic d'éssers humans entre el 2025 i el 21 de juliol de 2026, en les quals han identificat 24 víctimes i han detingut 32 persones. Els investigadors han alertat d'un increment de l'explotació sexual en pisos i habitatges, així com de la consolidació de xarxes d'explotació laboral, especialment en supermercats i en plantacions de marihuana. Per reforçar la detecció precoç i facilitar la col·laboració ciutadana, la policia ha posat en marxa 2 nous canals de denúncia. El correu electrònic stopexplotacio@mossos.cat i també un codi QR que portarà a un formulari. El sotinspector dels Mossos, Lluís Moreno, ha fet una crida a la col·laboració ciutadana.
21: Sí, nosaltres marxem a treballar i veiem aquesta persona, tornem de treballar, tornem a veure la mateixa persona i després sortim al gimnàs, amb els nens, al que sigui, i veiem tota l'estona la mateixa persona i el cap de setmana es repeteix, ens hauríem de plantejar que alguna cosa passa, que no és normal.
17: Aquests canals són totalment anònims i els especialistes rebran tota la informació. La policia recorda que actualment els explotadors fan servir les xarxes socials per aconseguir captar adeptes. Temps ja pels esports. Continua la pretemporada pels equips catalans. T'ho explica el Víctor Navarro. Molt bon dia, Víctor.
22: Bon dia. Amistosos d'equips catalans. L'Espanyol ha empatat a 2 al primer partit a Anglaterra contra el Barley amb gols de Jofre Carreras i Quique García. El Girona ha empatat a 3 contra el Castellón amb 2 gols de Benat i 1 de Brian Hill. El Sabadell ha guanyat 2-1 al Manresa a Sant Oleguer amb doblet de Miguelet en la primera victòria de la pretemporada i demana més de 2.000 arlequinats. A l'Andorra han presentat Andoni. Pel que fa al Barça, avui a Anglaterra s'espera Rafinha entrenant al marge després d'arribar al país i, a més, Alejandro Valde ja podrà entrenar amb la resta de companys per primera vegada. També ha arribat el vicepresident Rafa Juste a l'expedició.
23: Herrera a COPE.
16: COPE Catalunya i Andorra.
23: Estàs informat.
24: ¿Sabías que la curvatura peneana puede afectar a tu confianza y calidad de vida? En Clínica Masculina Europea incorporamos una nueva tecnología focal, mínimamente invasiva y sin cirugía en muchos casos. Infórmate sin compromiso. Atención discreta y personalizada. Clínica Masculina Europea. 93-219-3060. Recupera tu confianza.
25: Confessa-ho. ¿Algún cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? ¿Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho! Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
26: Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
27: Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
26: Si con las humedades te las tienes que ver.
27: 900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
28: Murprotec.
29: Lores Metal, la mejor alternativa en carpintería de aluminio tanto para particulares como para promotores, arquitectos, diseñadores, comunidades y empresas. En Lores Metal disponemos de todos los complementos necesarios para sus puertas, ventanas, automatismos, persianas, domótica, mallorquinas, toldos, mosquiteras, para hacer de nuestro trabajo la mejor opción a elegir. También reparaciones y mantenimiento.
30: 93-373-3317. 93-373-3317. oloresmetal.com.
17: Continua ara mateix la informació i et seguim explicant tot el que t'interessa a Herrera en Cope. Que tinguis un molt bon dia.

0: muy candente. Al principio, cuando los LLM han aparecido, no era un tema que pareciera que preocupaba. Ahora sí está preocupando, sobre todo porque hay un impacto en determinadas variables sensibles que pueden ser muy importantes, ¿no? Como por ejemplo el sexo, como por ejemplo la raza, la edad, la procedencia, ¿no? O otros colectivos que pueden hacer que realmente la salida de un LLM sea muy sesgada y muy desfavorezca a determinados colectivos.
1: Como ese,
0: para eso ahora hay investigación.
1: Iba a decirte, Rosa, que es que llega la información local y yo desgraciadamente me quedo sin tiempo, así que te invito otro día y hablamos de la importancia que tiene esto a la hora también de la IA generativa, porque ya estamos viendo que el sesgo da para eso, para otro programa. Gracias, Rosa.
0: Pues sí, la verdad es que sí. Bueno, pues nada, encantada.
1: Un placer, feliz tarde.
2: Herrera en COPE.
3: Estar informado.
2: La actualidad no se detiene al mediodía.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Nosotros tampoco.
5: Te recuerdo que estamos contigo desde la 1 de la tarde.
2: Este verano sigue conectado a Mediodía COPE, de lunes a viernes desde la 1.
5: ¿Y cómo estás? Seguro que estás achicharrado o achicharrada. Es que no se habla de otra cosa, hace calor.
2: Y a partir del 31 de agosto te esperamos en una nueva temporada juntos con Pilar García de la Granja.
6: Hoy hay alguien que está de enhorabuena forever. Y es que el viernes 24 de julio, el bote de 71 millones de euros de Eurojackpot de la 11 ha tocado en España. Tú puedes ser el próximo agraciado. Juega Eurojackpot de la 11. Cada martes y viernes por solo 2 euros, botes de hasta 120 millones. Eurojackpot de la 11. Millonario forever. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
7: Tiri, tiri, tiri.
8: Con Tipo Directo, la última hora en Herrera en COPE.
9: Ahí va, Tipo Directo, con el nuevo seguro de hogar de Línea Directa que está muy, muy bien. Pones tu casa en modo fácil. Fácil de entender que te cubre y que no. Fácil y rápido en el servicio y fácil porque te quedas satisfecho. Ahora con pago mensual, cámbiate y te mejoramos el precio directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
10: Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un aspirador Casals para que disfrutes del verano.
11: Carglass cambia. Carglass repara.
12: Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 1 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
2: Herrera en COPE.
3: La mañana.
13: COPE Cataluña y Andorra.
3: Estàs informat.
14: Què tal? 10 minuts, arribem a 1:15 del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera. Herrera des de COPE Catalunya i Andorra. Com esteu? Soc el José Miguel Cruz. Encantat de parlar amb vosaltres i encantat de parlar d'un nou projecte que s'ha posat en marxa al Parc Taulí. Bàsicament, en aquest cas, parlem de la posada en marxa, per començar, d'una unitat de l'amiant. Bé, ja sabeu que l'amiant és un material que allà fa unes dècades, cap als anys 70, 60, 70 del segle passat, es va utilitzar amb generositat, amb molta generositat. Després hi va haver estudis que relacionaven directament aquest mineral amb, ostres, realment amb malalties força greus, càncer, evidentment, i de forma contundent i molt clara. Tot això es va prohibir l'utilització d'aquest amiant. Però en el moment d'arribar a aquesta prohibició d'utilitzar l'amiant per construir, doncs ens adonem que tenim amiant per tot arreu. Per tot arreu. De fet, ara s'estan fent obres a la Fira de Barcelona. L'exposició del 1929, un dels pavellons de 1929, que ara el d'Alfons XIII s'està remodelant, s'està tirant i s'està traient l'amiant que hi ha al sostre. Encara hi ha molt amiant, això vull dir que encara hi ha molt amiant, doncs per concretar, per retirar i per posar després, processar-ho adequadament per reutilitzar o que no faci malbé en aquest cas, no? Ara, això com es tracta? Com es detecta? Tu com saps que has estat exposat a l'amiant? Aquí hi ha diverses maneres. Hi ha treballadors que ho saben perquè ho tenen molt clar, però hi ha d'altres persones que no han treballat mai amb l'amiant i hem pogut estar exposats a l'amiant sense voler, sense adonar-nos fins i tot. Bé, doncs aquesta unitat de l'amiant és una unitat multidisciplinar que s'encarrega precisament d'això, de valorar com fer, què fer i de quina manera fer-ho. És una unitat que s'ha posat en marxa a l'Hospital Parc Taulí i per parlar d'això tenim al telèfon el doctor Manel Luján. El doctor Manel Luján és director de Servei de Pneumologia de l'Hospital Parc Taulí. Doctor, bon dia, benvingut.
7: Bon dia, moltes gràcies.
14: Gràcies per atendre'ns. Primer de tot, per fer 5 cèntims, com ens afecta l'amiant? On està el perill de tot això?
7: A veure, l'amiant és un material que, com dèieu a la vostra introducció, doncs, es va fer servir d'una manera molt generosa. Hi ha alguns matisos amb respecte a això, que és que als Estats Units ja se sabia que era un carcinogen des dels anys 70 del segle passat. Sí, sí. I aquí vam tardar de l'ordre de 20-30 anys a prohibir-lo i a retirar-lo de la cadena de producció.
14: És a dir, aquesta que se sabia que era cancerigen, però es continua utilitzant, almenys en els Estats Units.
7: Sí. Als Estats Units es va prohibir, o sigui, es va considerar ja un carcinogen des dels anys 70. És a dir, anàvem una mica tard aquí.
14: Home, 30 anys tard, ostres!
7: Sí, realment ja se sabia la relació de l'amiant amb el càncer de pleura. De fet, hi ha anècdotes que les Torres Bessones tenien amiant fins al pis 40. A partir del pis 40 ja no van utilitzar l'amiant. Llavors, a veure, el perill de l'amiant, bàsicament, com dèieu, és per via d'inhalació. Quan és més perillós els materials que contenen amiant? Nosaltres no parlem d'amiant, parlem de materials que contenen amiant, perquè el que es feia amb l'amiant, moltes vegades, aquestes cobertes que dèieu dels pavellons i aquests sostres d'uralita, contenien dos materials, i per això es deia fibrociment, perquè contenien un ciment que, diguem, era l'aglomerant de les partícules d'amiant que estaven, diguem, a dintre del material. Què passa amb l'amiant? O què passa amb aquest material? Que quan la part de cimentació es degrada, és a dir, quan han passat 50 anys o més de que s'ha fabricat, tota aquesta part que sostenia, aquesta matriu que sostenia l'amiant, es va degradant i aquest amiant queda lliure. I és quan realment el podem inhalar. I realment la majoria de materials que contenen amiant estan ja al final de la seva vida útil i per això hi ha tota aquesta cura doncs, actualment amb el desamiantat. Per què? Perquè a nivell d'exposició ambiental, que no laboral, que afortunadament la laboral avui en dia pràcticament no existeix, a nivell d'exposició ambiental, quan és més perillós l'amiant, és precisament al final de la seva vida útil, és a dir, en els moments en què estem actualment.
14: Quan queden lliures aquestes partícules que estaves explicant després d'aquest ciment que el sosté o que el manté compactat desapareix o es va degradant. Clar,
7: correcte.
14: L'inhalen i llavors la malaltia que provoca és... quin tipus de càncer és?
7: A veure, l'amiant són partícules molt petites i amb una forma, diguem, punxeguda. Llavors, aquestes partícules són susceptibles d'inhalar-se i van, diguem, al que és a l'arbre bronquial molt distal, molt avall, per entendre's, parlant col·loquialment, i es dipositen moltes vegades a les zones al costat de la pleura. La pleura és la membrana que tapissa el pulmó, llavors aquestes partícules van molt avall justament al tocar la pleura. I el que provoquen és que aquesta partícula passa aquesta membrana i provoca una reacció a nivell de la pleura. Una reacció que pot ser simplement una petita inflamació, pot ser una placa pleural o pot ser fins i tot un càncer de pleura. És a dir, el càncer diguem, primari de pleura, el mesotelioma, que es diu, realment s'ha relacionat doncs, amb el que és la inhalació de fibres d'amiant. A part, es considera un cocarcinogen d'altre tipus de càncers, com per exemple el càncer de pulmó. Però què passa? Que molta gent que treballava en contacte amb l'amiant, doncs també, per exemple, fumava. I llavors és molt difícil atribuir doncs, una responsabilitat només a la inhalació de fibres d'amiant en la gènesis del càncer de pulmó. Però realment es considera que és un cocarcinogen també.
14: Llavors aquí podria haver fins i tot una combinació de les dues coses, el fumar i aquest tipus de material.
7: En càncer de pulmó, sí. En càncer de pleura, no.
14: D'acord. Bé, llavors, per tu li ha posat en marxa aquesta unitat multidisciplinar de l'amiant per atendre aquestes persones que van ser afectades o han estat afectades per l'exposició a aquest mineral. Com funciona aquesta unitat, doctor?
7: A veure, nosaltres tenim tres tipus de nivells de tensió. Lògicament, l'afectació per amiant passa per diverses fases o, diguem, hi ha diversos nivells d'afectació. En primer lloc, la persona pues, que ha estat exposada i no desenvolupa malaltia. Això normalment és exposició laboral. Llavors, tenim la persona que ha estat exposada i ha desenvolupat malaltia lleu que tu has d'anar seguint al llarg del temps per evitar que això es transformi o per detectar a temps que això es transformi en una malaltia greu. Això és el nivell, diguem-ne, més bàsic i ho tenim bàsicament en agendes dels centres d'atenció especialitzada de Cerdanyola i de Sabadell. Val? Aquest és el primer nivell. Primer, només controls i patologia lleu o només exposició. El segon nivell, que ja seria una mica més greu, doncs malaltia intersticial, ho tenim, diguem-ne, ja a dintre d'aquí a l'hospital. I el tercer nivell, que seria el nivell més greu, el de sospita de càncer de pleura o simplement que tinguin un vessament pleural, o sigui, líquid a la pleura, i que això s'ha d'estudiar amb una certa rapidesa, ho tenim integrat dins el que és el circuit de diagnòstic ràpid de del servei de neumologia. És a dir, són tres nivells d'atenció per tractar aquest tipus de patologia. Lleu, moderat i greu.
14: Bé, estem parlant de l'amiant, evidentment, perquè és un perill potencial, però això significa que sempre pots desenvolupar una malaltia greu?
7: A veure, aquí hi ha moltes connotacions. Evidentment, sempre hi ha més probabilitat si tu has estat exposat d'una manera més aguda, o diguem-ne d'una manera o molt sostinguda o hiperaguda. Per exemple, tornant al tema de les torres bessones,
14: sí.
7: Doncs les persones que van treballar en la torres bessones,
14: sí.
7: O sigui, quan van treure la runa, sí, sí. Va haver-hi una exposició massiva a l'amiant. I llavors, què passa? Que aquestes persones, amb una única exposició massiva, alguns d'ells han desenvolupat malaltia al cap d'uns anys. Llavors, això no és lo normal, evidentment. Afortunadament no tenim cada dia una situació d'aquestes, no? Però la persona que ha estat exposada d'una manera continuada, doncs té moltes més probabilitats. Què passa? Que moltes vegades aquestes exposicions continuades nosaltres no som capaços de detectar-les, perquè simplement haver viscut en una àrea on probablement doncs, hi havia amiant i moltes vegades ni se sabia, ja és una potencial font d'exposició. Clar. Jo sempre explico que tenim malalts que a vegades dius, bueno, ve un malalt amb una sospita de mesotelioma i l'única exposició que trobem és que ha viscut relativament a prop, jo no dic al costat, de la zona zero, que era en aquest cas Cerdanyola.
14: D'acord, entenc. Doncs doctor Manel Luján, director del Servei de Neumologia de l'Hospital Partaulí, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres i explicar-nos el que ens han fet de bé en el seu moment l'amiant i el que ens ha fet de molt mal després l'amiant. Molt amable.
7: Un plaer. Moltes gràcies a vosaltres.
14: Gràcies, el plaer ha estat per nosaltres, gràcies per atendre'ns. Bàsicament, mireu, perquè a Espanya l'amiant es va prohibir de manera definitiva l'any 2002. L'any 2002. No fa tant, eh? Estem parlant de fa 24 anys, només de fa 24 anys. Però és que l'OMS, l'Organització Mundial de la Salut, ja ho va declarar com a cancerigen l'any 1977. De fet, hi ha països com a Europa, com a Noruega, que ja el van prohibir el 1984. I aquí el 2022, el 2002. De fet, quan parlem de l'amiant, igual esteu pensant d'un material nou, perquè a principis del segle passat, 1905 o 6, es va posar en marxa una empresa amb el nom de Uralita. L'empresa es diu, o es deia, millor dit, Uralita, que va popularitzar molt aquest material, la Uralita, en aquest cas. Però la utilització de l'amiant no és dels principis del segle passat. No, no. Això s'està utilitzant per l'ésser humà, per l'espècie humana, des de fa més de 4.000 anys. Més de 4.000 anys en reforçar ceràmiques i a l'imperi romà, que l'utilitzava també per sudaris i coses així. Té les ignífugues, per això utilitzava l'amiant l'imperi romà. I, de fet, hi ha una ciutat a Espanya, que és una dada interessant, i amb la que hem parlat també, en el seu moment van fer una bona xerrada, perquè és una gran notícia, és que ha eliminat completament el material tòxic, l'amiant, que és Badia del Vallès. És una de les ciutats, o una de les, penso que una de les poques o úniques ciutats que han eliminat l'amiant a Espanya, que és Badia del Vallès, que va posar en marxa un pla pioner a tota Europa per retirar de forma massiva l'amiant, o el que es diu fibrocemento, la famosa uralita dels blocs de pisos. Imagineu, estem parlant d'això. Va, que de seguida continuem parlant i ara parlarem d'una situació curiosa que es pot donar molt a l'estiu. La infidelitat a la parella. Ai, però no... Parlarem d'una altra infidelitat. No parlarem de la física, d'anar a la platja... No parlarem de la física. Parlarem d'una altra manera d'infidelitat. I camina la parella, que l'enfonsa, que la trenca, que acaba... habitualment la cosa acaba malament. La infidelitat financera. En què consisteix la infidelitat financera? És curiós això, eh? És quan un dels dos membres de la parella, o els dos, oculten els seus comptes a l'altra part. Clar, en aquest cas, entenem, hem de partir de la base que parlarem de parelles que ja estan consolidades, eh? No parlem d'allò que t'acabo de conèixer i em has de dir el que guanyes. No parlem d'això. Són quan ocultes, quan amagues el que guanyes, quan tens comptes a parts amagades, quan no dius el que has gastat o ocultes. De seguida en parlarem d'això, que és una qüestió molt interessant des d'un punt de vista financer, i en parlarem aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Mireu, el que no es pot ocultar mai és anar a menjar bona carn. Això sí que és magnífic i ja pot costar. Que si t'agrada, de conya. Si vols menjar una carn espectacular a Barcelona, ja saps que hi ha un lloc que és de... obligat pas, que és la Cabrera Barcelona, que és l'autèntica graella argentina amb talls increïbles i un ambient perfecte per gaudir. És un lloc d'aquests que proves una vegada i és que vols tornar sempre. Vols tornar absolutament sempre. La nostra companya, Mar Puerto, és una d'aquestes persones que van a la Cabrera, van a una vegada a provar i, escolta'm, està ja pesadeta amb el tema. Pot agradar la carn, però no cada dia. On està la Cabrera? Al carrer Diputació 239 de Barcelona. Ja saps, si t'agrada la Cabrera, és que t'agrada la carn. La Cabrera Barcelona, al carrer Diputació 239.
3: Herrera a COPE.
13: COPE Catalunya i Andorra.
3: Estàs informat.
2: COPE Catalunya i Andorra.
15: En plena temporada alta, bajada histórica de precios. Llegan los Summer Days de Flexicar. Más de 10.000 coches en oferta con descuentos de hasta el 25%. ¿Has oído bien? 25% de descuento. Vente a vernos antes de que acabe el mes o vete abriendo apetito en flexicar.es.
16: Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
17: 8:30, 7:30 en las Islas Canarias. Es el momento de Agropopular. Saludos.
18: Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española, con César Lumbreras.
17: ¿Dónde estamos, alcalde?
19: La capital del melón.
17: Se han restringido las actividades agrícolas en terrenos de secano. Estas son las noticias más importantes de esta semana.
3: También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
20: Si te gusta el deporte,
21: ahora les contamos todo lo que pensamos de lo que ha ocurrido.
20: Ya sabes dónde acabar el día.
21: Y ahora analizamos todo lo que ha ocurrido.
22: A un equipo que le pitan 13 penaltis en 26 partidos, piense que es perjudicado por los árbitros.
20: Este verano sigue conectado al partidazo de COPE.
23: Igual que te digo que ayer en ese penalti ayudan al Madrid.
20: De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
23: Habrá en otros que el Madrid se ha sentido perjudicado.
20: Y a partir del 31 de agosto te esperamos en una nueva temporada juntos con Juanma Castaño.
21: No se lo pierdan.
2: Escolta la teva COPE més propera. Tota l'actualitat, la informació local i els millors programes de proximitat, ara també al teu mòbil.
24: És el pla d'usos que intenta justament regular l'obertura d'aquest tipus d'establiments, tant de carcasses com de souvenirs.
2: Descarrega l'app de COPE i selecciona la teva emissora COPE Catalunya més propera per estar sempre al dia. Notícies, entreteniment i les veus que t'acompanyen cada dia.
25: Si desapareixessin les abelles en 4 anys, desapareixeríem tal com estem ara, vull dir, no tindríem aliment. El 84% de les espècies vegetals depenen de la pol·linització de les abelles.
2: Tot això i més a COPE Catalunya i Andorra.

0: cançó.
1: Aquí tenim els Manà, amb una d'aquestes cançons que va directe al cor, als sentiments, als pensaments, quan estàs trist perquè tens un problema de parella, d'amor, d'amoríos. Però a vegades no penses que hi ha molt tipus d'infidelitats. Avui parlarem d'infidelitats, aquí a Rere Cope Catalunya i Andorra, però no de qualsevol infidelitat, sinó de la infidelitat financera. Ojo peligro, eh? Que darrere d'això s'amaga la manera de com els diners trenquen la confiança de parella. Això, bàsicament, per fer una definició, és quan un dels dos amaga els ingressos reals o amaga deutes o no diu la veritat o té comptes a parts secretes. Això acostuma a estar més relacionat amb situacions emocionals que econòmiques, però en parlem d'això, entrem més en matèria, perquè a més, la que acostuma a ser més perjudicada en aquests casos d'infidelitat financera acostuma a ser la dona. Això per començar. De fet, i partint d'una base, estem parlant ja de parelles amb una perspectiva de futur o certament consolidades, perquè, clar, si acabes de conèixer una persona, no li diràs ja absolutament tot. Mira, aquest és la meva tarja i el meu número secret de la tarja. Agafa el que vulguis. Bueno, no estaria malament. Vam parlar d'aquest tema de la infidelitat financera amb l'Elisabet Ruidotres, que és professora dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC i, a més, investigadora del grup Digibit. Elisabet, bon dia, benvinguda.
2: Hola, bon dia.
1: Espero i desitjo que aquestes calorades les estiguis portant el millor possible. Això per començar.
2: Bueno, amb aire condicionat, si no és impossible.
1: Bé, parlem d'aquesta infidelitat financera. Això acostuma a passar molt, perquè això pot ser un terratrèmol dins de la parella, no?
2: Doncs sí, no et sé dir amb xifres si acostuma a passar molt o poc, perquè evidentment són coses que s'amaguen i moltes vegades passen desapercebudes, però sí que passa. Sí que en sé de bastants casos que doncs, m'expliquen que precisament es dona aquesta situació, no? Que és el que explicaves una miqueta abans, quan no hi ha aquesta transparència en la relació de parella quan parlem de diners, ja sigui perquè s'amaguen doncs, els ingressos reals que s'estan cobrant o perquè hi ha doncs, alguns bonus que tampoc se sap o perquè hi ha un patrimoni, ja sigui d'immobles o de capital, que estigui a l'estranger, o bé hi ha comportaments de pues, haver signat un deute o tenir un comportament impulsiu, ja sigui perquè gastem en màquines escurabutxaques, en jocs, etc, que això tampoc ho coneix la parella, o doncs la parella es posa amb un deute molt gran que no, o tipus altres tipus de crèdits que no arriba a final de mes i que, per tant, això acaba esquitxant en aquesta relació de parella, perquè al final no podem viure sobre el crèdit tot el dia i arribarà un moment en què s'haurà de fer front i probablement la parella hi haurà de posar diners. I, per tant, en aquests casos parlem d'infidelitat financera.
1: Clar, és una qüestió que l'altra part no ho desconeix. Estem parlant, evidentment, d'entrada estem parlant de parelles amb una certa perspectiva de futur, ja estables, és a dir, que aquestes informacions s'han de conèixer. Què hi ha darrere de tot això? És a dir, parlaves, per exemple, de les màquines escurabutxaques. Hi ha patologies darrere de tot això?
2: Sí, pot haver-hi un comportament patològic en el sentit de que bueno, aquella persona tingui una mala relació amb el diner i tingui, doncs, que hagi de passar per un tractament d'aquesta impulsivitat que té, ja sigui compres o ja sigui doncs, jocs o ja sigui doncs, apostes. Com que avui en dia doncs, és molt fàcil i tenim molt fàcil accés i moltes plataformes, doncs comencem amb imports molt petits i després aquesta addicció pot anar creixent. No? I en aquests casos és fàcil que s'amagui a la parella perquè ningú vol ensenyar aquesta part ni compartir aquesta part a la seva parella perquè en el fons és conscient d'aquesta addicció i que això no és bo i al final doncs, és un problema i en aquest cas seria una infidelitat financera. Però no sempre al darrere hi ha d'haver-hi doncs, una addicció que suposi una sortida de diners. Però, sinó que també
1: un comportament impulsiu, d'allò de sí. Vaig a comprar i ostres, i no dic el que m'he gastat, per exemple.
2: Una miqueta aniria per aquí, depèn, eh? Però també poden haver-hi comportaments de dir, bueno, ara la meva parella em jutjarà perquè jo m'he comprat doncs, més roba o m'he comprat un bolso car. Això, si ho amago, aquí estaríem una mica també en una línia molt, molt fina, eh? En el sentit de que hi ha d'haver-hi una part, jo sempre dic que hi ha d'haver-hi una part dels diners que són les teves despeses personals que no necessàriament les hem d'explicar. És a dir, que no hem de passar comptes amb els nostres diners que no formen part doncs, de la família o de la relació de parella, aquells que no decidim gastar conjuntament, sinó que al final hi ha d'haver-hi una part conjunta i una part individual, i en aquesta part individual doncs, jo puc decidir gastar-me-la com jo vulgui.
1: Entenc.
2: Sempre i qual no hi hagi, doncs, a propòsit...
1: Que es posi en perill l'economia de la parella, de la casa.
2: Exacte, perquè una cosa és que jo digui, me'ls puc gastar en què vulgui, llavors me'ls gasto tots i, escolta'm, el dia que s'hagi de fer un desembolsament perquè passa alguna cosa, doncs, a nivell de família no tenim un fons d'emergència i jo no tinc diners estalviats, no? Llavors, no cal passar fil per rand de totes les comptes, és a dir, m'he comprat aquest bolso que val aquests diners o m'he comprat un cinquè parell de sabates, però sí que s'ha de tenir cert criteri. És a dir, si al final ho estem amagant a propòsit, doncs hi ha consciència en aquí, bueno, podríem parlar, no? Però fins a quin punt? Doncs també dependrà de com sigui aquesta parella. Si la nostra parella és més aviat tacanya i està molt obsessionada per estalviar i nosaltres som més aviat generosos, doncs aquí tindrem conflictes. I a vegades, per evitar una discussió, doncs no diem res. Bueno, mentre sigui la nostra part i hi hagi una part doncs, que no sigui danyina, doncs no passa res. Però si al final això pot impactar a la parella o a la família, llavors sí, aquí estem parlant d'infidelitat financera.
1: És un arbre interessant que té unes quantes branques. Per exemple, habitualment a la parella, dic habitualment, un cobra més que l'altre. Vull dir, no acostumen a ser els mateixos sous, sinó que acostuma a haver una desigualtat, no? Que acostuma a ser la dona la que cobra menys, habitualment.
2: Exacte. Sí.
1: Llavors, quan existeix aquesta desigualtat, molt marcada, quan parlem d'això, passa més això de la infidelitat financera? O això es tradueix també possiblement en un control? Que això seria un altre tema, perquè podríem parlar fins i tot de violència, no? De violència financera.
2: Sí, bueno, hi ha el terme aquest de violència econòmica i és quan utilitzem els diners doncs, precisament per controlar l'altra persona. Aquest seria el terme de violència econòmica. Però en aquest context d'infidelitat financera hem de veure cada cas. És a dir, poden haver una parella que realment sigui ell el que cobra més i la dona està renunciant a cobrar més precisament per cuidar els fills. Llavors aquí s'hauria de parlar com distribuïm les despeses, perquè el que no pot ser és que les distribuïm a parts iguals, que això també passa a vegades, que a l'hora de passar les factures, doncs, la parella que cobra més decideix que s'ha de pagar 50 i 50, quan no hauria de ser així. Independentment, encara que no hi hagi una reducció de jornada, quan hi ha aquest desequilibri, s'ha d'arribar a un acord amb la parella, perquè també pot ser que el que guanya més vulgui dur un ritme de vida que l'altre no pugui permetre's, perquè al final l'objectiu és que amb dos membres de la parella tinguin opció a estalviar un 20% del seu sou com a mínim. Ostres. Llavors aquí s'ha de trobar l'equilibri, no? I de dir, bueno, doncs és un pacte d'amor. Si estem junts per amor, doncs també si volem fer coses junts que un d'ells no es pot permetre per aquesta diferència salarial, l'altre, aquesta generositat, doncs hauria de ser també una senyal d'amor. Si no vol fer-ho, bueno, també acabarà havent-hi doncs, problemes en la relació de parella precisament perquè hi hauran desequilibris. Al final el diner representa molt que és l'amor per l'altra persona. Quan no compartim la nostra part dels diners, dirà molt d'aquesta relació de parella si no ho volem compartir amb ella. No? Llavors potser estem per estar o què hi haurà al darrere, clar. Però suposarà un conflicte.
1: Aquella relació pràcticament està morta i morta per la part econòmica que està entrant allà contaminant-ho tot.
2: A vegades sí, i altres vegades també es donen situacions que la gent també normalitza molt, en el sentit de si la parella, normalment és ell que és autònom o que té una empresa, llavors no acaba d'explicar tots els diners que està ingressant. Aporta un sou a la família, però després hi ha una part d'uns altres diners doncs, que entren a l'empresa i que bueno, considera que són de l'empresa, que sí, però que després tampoc expliquen a la parella que aquests diners existeixen i a vegades doncs, s'han de comprar coses i de cop i volta apareixen diners. O la parella aquesta doncs, tampoc no acaba de ser clara, precisament perquè si en algun moment hi ha una separació doncs no tingui informació de quants diners o quant patrimoni pot tenir i li pot arribar a demanar.
1: Això és maquiavèlic, Elisabet?
2: Però això passa.
1: Això és pensar molt a futur. O si me separo, ostres, estem parlant ja... Carai, doncs Elisabet Ruiz d'Otres, professora dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC, escolta'm, investigadora del grup Digibrief, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres i tan interessant, perquè és una cosa molt interessant, molt amable.
2: Gràcies per convidar-me.
1: A tu per atendre'ns. Bé, doncs ja veieu, hi ha tantes maneres de ser infidel, és una qüestió en funció de com tu prenguis en aquesta qüestió, i aquesta és de les serioses, sobretot si és una parella allà estabilitzada, amb tot un què. Ai, senyor. Bé, de seguida parlarem d'ingressos extres venent el teu or i la teva plata, si és que la tens, amb coberteria i demés. Parlarem amb tu, Oro Valemas Barcelona. I després xerrarem perquè els Mossos d'Esquadra ahir van presentar doncs aquest reforçament a la lluita contra el tràfic d'éssers humans. De seguida en parlarem de tot això aquí a Herrera, a COPE, Catalunya i Andorra. Però abans, la breva pregunta que ho faig és: com teniu la salut del vostre cor? Ja sabeu que cap problema per monitoritzar aquesta situació, perquè tenim INSCOR. INSCOR és el centre líder en cardiologia i rehabilitació cardíaca a Catalunya. A INSCOR ho saben fer, cuidant del teu cor, realitzant aquestes consultes cardiològiques i absolutament tots els estudis necessaris. I ofereixen aquesta atenció ràpida, i és que programen la teva visita per quan tu realment ho necessitis. Ràpid, sense demores. I tota la informació al web inscorbcn.com.
0: Estás escuchando Herrera en COPE.
3: Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
4: Las zapatillas deportivas Abutarda patrocinan a la Selección Nacional de Salto Lateral. Porque Abutarda son zapatillas de ganador. ¿Y en qué le convierte a usted eso si no lleva unas Abutarda? Exacto, en un perdedor, un miserable, un desecho social, una piltrafa humana. Así que cómpreselas ya y deje de dar pena.
5: La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio, porque en la radio más del 83% de los oyentes se quedan en la emisora cuando llega la publicidad. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
6: Soy Mar Márquez y para proteger mi casa confío en Verisur. Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero.
7: Por eso los miles de expertos de Verisur responden en menos de 20 segundos ante cualquier peligro en tu casa, dando aviso a policía en caso de intrusión. Además, en caso de emergencia, con tan solo pulsar un botón, podemos mandarte la ayuda que necesites, abrir la puerta en remoto y acompañarte en todo momento. Llama a Verisur al 900-666-777.
8: Verisur.
1: Va, tornem un altre cop, un dia més, un dilluns més, amb l'espai d'Or i Plata, i avui toca posar ordre. Posar ordre al voltant de l'or. Al voltant de l'or, escolteu, això és força interessant, eh? Circulen molts mites, molts, però moltíssims. Hi ha molta llegenda urbana, i per desgràcia, també és cert, també algun que altra presa de pèl. Uno de esos timos. Això és veritat. On hi ha valors, acostuma a haver-hi picaresca. Avui separarem el gra de la palla amb el nostre expert, l'Isaac Sánchez, de Tu Oro Vale Más, Barcelona. Isaac, buenos días, bienvenido.
9: Buenos días, ¿qué tal?
1: Gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, primer mito. Hoy vamos de mitos. Vamos a ver qué pones. Saquemos las cuestiones claras. El primero: ¿el oro que compro en cualquier tienda o por internet es todo igual? ¿Eso es verdadero o falso?
9: Eso es falso. Y además es uno de los mayores disgustos, ¿no? Al final, ¿sabes lo que pasa, José Miguel? Que como el oro está de moda,
1: sí,
9: aparecen los oportunistas, como todo.
1: Claro.
9: Entonces, cuando compramos cualquier acción o la casa, nos aseguramos muy bien de lo que estamos comprando. Pues con el oro nosotros recomendamos que sea exactamente igual. Primero, porque es nuestro dinero, ¿vale? Y segundo, pues porque puede haber una gran diferencia entre comprar, por ejemplo, oro de 24 quilates, como por ejemplo son los lingotes o las monedas, o oro de 18 quilates, que ya sería el estándar de joyería, ¿no? Cuando vemos oro de primera ley, ¿no? En España eso significa 18 quilates. Mm. Entonces en internet circulan numerosos lingotes, monedas. Hoy puedes comprar incluso lingotes en plataformas de segunda mano, que hay mucha moneda falsa, mucho lingote que recibimos cada día en las tiendas. Entonces, por favor, esto es un mito, ¿vale? No todo el oro es igual y recomendamos sí o sí comprar un establecimiento físico, profesional, con factura, certificado. Esto es básico, ¿vale?
1: Ajá, de acuerdo. Segundo clásico, ¿vale? Para saber si el oro es de verdad, ¿lo muerdo o le acerco un imán? Tipo Rafa Nadal cuando triunfa. ¿Funcionan esos trucos así caserillos? No.
9: La Copa del Mundo, de hecho, no es de oro, ¿eh? Aunque digan que es de oro, si la muerdes no pasaría nada. Lo del mordisco es cine, ¿vale? No es ciencia. Hay metales blandos que no son oro y hay aleaciones de oro que son duras, ¿Vale?
1: De acuerdo.
9: Entonces, el imán, por ejemplo, descarta algunas falsificaciones. Una falsificación mala, pues la descartaría, ¿no? Porque el oro es dimagnético, entonces no se imanta. Pero ahora bien, hay metales que usan los estafadores para asemejar al oro, ¿no? Que, por ejemplo, el tungsteno tiene una densidad muy similar a la del oro.
1: ¿Sí?
9: Y esto no se imanta. Y también es blandito, por lo tanto, podrías morderlo, como bien dices, y podrías acercar al imán y no pasaría nada y estarías pagando el oro a precio de tungsteno, ¿no? Que no vale nada. Entonces, los trucos caseros pueden orientar, ¿vale? No digo que no, pero solo una verificación profesional pues es la que te da certeza, ¿no? Tu oro vale más siempre, lo primero que hacemos es verificarlo.
1: De acuerdo. Pues Isaac Sánchez, de Tu Oro Vale Más Barcelona, oye, muchísimas gracias por todos estos consejos y por habernos ayudado a desmontar unos cuantos mitos sobre el oro. Muy amable.
9: Pues es un placer siempre y nos vemos el próximo lunes, ¿vale?
3: Herrera a COPE.
10: COPE, Cataluña y Andorra.
3: Estàs informat.
1: Me ha seguido el cuento con el tema del lunes, en tot cas, eh? Sí. Evidentment, avui és dijous, no dilluns. Bé, parlaré d'un tema força seriós, la tracta d'éssers humans. Habitualment, quan hi havia aquest tipus d'explotació, que estem parlant possiblement una de les més grans vulneracions dels drets humans i, a més, d'un negoci, evidentment, il·lícit, altament lucratiu i que assimila que les persones són mercaderies. Bàsicament és això. En principi, l'enfocament estava cap a l'explotació sexual, cap a la tracta sexual, però darrerament l'evolució, hi ha un canvi de tendència. No és que hagi desaparegut l'explotació sexual, que continua i ben viva, sinó que ha guanyat molt de terreny l'explotació laboral. Bé, ahir parlàvem bàsicament de tot això, el cos de Mossos d'Esquadra, que estan reforçant la lluita contra el tràfic d'éssers humans, i aquesta roda de premsa va estar al Pol Matavaques, i que ens porta 5 cèntims. Pol, benvingut.
11: Doncs moltes gràcies, bon dia.
1: Bé, què ens van explicar davant de tot això?
11: Doncs mira, primer de tot, aquests nous canals són nous canals de col·laboració ciutadana, és a dir, és important explicar-ho i explicar-ho bé, perquè és per tothom, per tots els que fem el nostre dia a dia al carrer. El primer és un correu electrònic stopexplotació@mossos.cat, stopexplotació@mossos.cat, i aquí doncs pots enviar un correu de forma anònima, això ha de quedar molt clar, tot el que s'envia al correu o codi QR que explicaré després és tot completament anònim.
1: D'acord.
11: Per tant, es pot enviar amb tota la confiança perquè quedarà dins d'una unitat especialitzada dels Mossos d'Esquadra, no passarà filtres, no passarà coses estranyes o fases prèvies. Després parlàvem del QR. Aquest QR, o enllaç, en cas de trobar-lo des de la pàgina web dels Mossos, és un QR, un enllaç que et porta a un formulari. De moment es pot trobar a la pàgina web dels Mossos i també a les seves xarxes socials. Mm. Això sí, ahir ja ens informaven també que hi ha previst fer cartelleria per intentar arribar al màxim de gent possible. Un codi QR que et porta un formulari en català, en castellà i en anglès i properament en més idiomes, on es fan preguntes molt senzilles i molt bàsiques. Què vols comunicar? Si ets víctima, si sospites que hi ha algun cas, què vols comunicar? El tipus de situació de tràfic d'éssers humans que vols comunicar, a on es dona i explicar breument què passa, què et fa pensar a tu que allà hi pot haver-hi un cas de tràfic d'éssers humans. Ho explicava tot plegat Lluís Moreno, subinspector dels Mossos d'Esquadra, que ens feia una mica un marc del perfil de les víctimes.
12: Totes són persones vulnerables en un estat de necessitat. La gran majoria són persones estrangeres amb una situació irregular administrativa en el nostre país. Són persones que estan amenaçades, que estan coaccionades, elles i també la seva família, a l'origen, al país estranger, no? Aquestes persones, les víctimes, acostumen a tenir grans deutes econòmics, que si no paguen pot comportar el risc de complir les seves amenaces, aquestes amenaces, sobretot a la família, el que ens trobem, la por principal és no el que li puguin fer amb ella, sinó a la seva mare, als seus fills que estan al seu país. No?
1: Una coacció greu, en aquest cas.
11: Molt greu.
1: Sí.
11: I en un any i mig ens informaven ahir 36 investigacions relacionades amb aquest tema. 24 víctimes identificades. Són 15 al 2025 i les 9 restants el que portem de 2026, que estem a una mica més de la meitat. O sigui, és que realment les tendències no són en absolut bones, ans al contrari. D'aquestes, entre el 2025 i el que portem de 2026, 14 víctimes d'explotació sexual, 5 d'explotació laboral, 2 de matrimoni forçat i 3 d'explotació per activitats delictives. És bastant greu. I el que ens comentaven ahir els Mossos d'Esquadra, en aquest cas Lluís Moreno, és que la col·laboració ciutadana pot ser molt positiva de cara a intentar detectar l'explotació laboral, que té uns indicis concrets que són els següents.
12: Sempre que anem, que és un local que està obert moltes hores, tots els dies de la setmana, i que sempre que hi anem hi ha la mateixa persona, i segurament amb la mateixa roba, però no són capaços de pensar que aquesta persona com a mínim està fent un horari laboral que no és normal, perquè si nosaltres marxem a treballar i veiem aquesta persona, tornem de treballar, tornem a veure la mateixa persona i després sortim al gimnàs, amb els nens, al que sigui, i veiem tota l'estona la mateixa persona i el cap de setmana es repeteix, ens hauríem de plantejar que alguna cosa passa, que no és normal.
11: I sobretot tenir en compte que actualment, i ho venim repetint amb els casos que presenten Mossos d'Esquadra, un dels pilars fonamentals d'aquestes xarxes criminalístiques són les xarxes socials. És la seva manera de captar gent. Sorprèn molt, sobta molt.
1: Doncs jo m'ho esperava, eh? No m'estranya gens. Tal com estan les xarxes socials, no m'estranyaria gens en absolut.
11: Però sobta molt pel fet que és un lloc obert, que teòricament, si ho veu una persona, és molt fàcil denunciar tal, i tot i això, per allà és per on aconsegueixen captar la gent.
1: Imagineu, és un lloc on cada cop hi ha més gent, doncs és normal que allà sigui una de les principals fonts, en aquest cas, sempre buscant persones vulnerables, com explicaven el cos de Mossos d'Esquadra. Doncs no està tothom podem participar per intentar lluitar contra aquesta xacra. Pol Matavaques, moltes gràcies.
11: A vosaltres.
1: Cuida't. Bé, estem camí de la una, tancarem arrere des de Cope Catalunya i Andorra i obrirem migdia a Cope Catalunya i Andorra per parlar de la crida de dues víctimes de l'incendi, dues persones més, sí, víctimes, de l'incendi que es va patir a la línia 1 del metro de Barcelona entre l'estació de Glòries i Clot. De seguida parlarem amb ells dos, amb el Raül i la Glòria, per explicar-los per què han obert un compte per intentar reunir les persones que s'han sentit afectades pel tema i posar reclamacions a TMB. De seguida en parlem a migdia a COPE. Ara arribem a la una, continuem explicant tot el que t'interessa a mediodia a COPE i de seguida tornem amb aquest tema.
13: La una, las 12 en Canarias.
14: Última hora en mediodía COPE.
15: Pilar García de la Granja.
14: Estar informado.
13: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a este mediodía COPE, un día más de mucho calor en todo el país, con prácticamente toda España en aviso por esas altas temperaturas, con buenas noticias de algunos de los incendios más importantes de este verano, como son los de Ávila y Madrid. Ya sabes que ayer se dieron por estabilizados y hoy el presidente del gobierno ha confirmado que se levanta esa emergencia nacional que ha hecho que el mando único de esos incendios recayera en interior, en el gobierno. Enseguida nos pasamos por allí, pero mira, de mando único se habla mucho hoy, de emergencia nacional. Para eso se ha pedido también para la crisis migratoria que atraviesa en estos momentos Ceuta.
16: ¡Viva España!
17: Hola.
16: Hola.
17: Hola.
13: No ha dejado de entrar gente por esa frontera, lo estamos contando desde hace días, pero esa presión migratoria ha aumentado y mucho en las últimas horas, especialmente esta mañana, donde han entrado cientos de personas. Las imágenes ponen los pelos de punta, gente entrando con la Guardia Civil, la policía desbordados, que no pueden frenar esas llegadas, ni tampoco las muertes de aquellos que se dejan la vida en el mar, que van 30 en lo que llevamos de año en Ceuta, 3 solo en las últimas 24 horas. Te decía que Ceuta había pedido a la Emergencia Nacional ese mando único también para gestionar esa crisis migratoria, esas llegadas. Interior la acaba de rechazar, enseguida te lo amplío. Lo que dice el Ministerio es que no contempla la normativa aplicarlo para flujos migratorios. Sí que se comprometen a que Grande Marlaska, el ministro, acuda mañana hasta allí y a reforzar la seguridad, pero claro, esto se les queda corto a las autoridades ceutíes con esa noche de mucha presión. Te recuerdo que en la última semana habían entrado 1.500 personas, es el 2% de la población de Ceuta y la cosa va a más. El papel de Marruecos aquí es fundamental en esta crisis. Interior dice que las autoridades marroquíes están colaborando, pero viendo las imágenes la verdad es que cuesta un poco de comprender cómo puede ser que si al otro lado se colabore esa cantidad de gente entre de esta manera por la frontera, ¿no? Hay que decir que es verdad que no suele convenir mucho cabrear a las autoridades marroquíes. De hecho, el ministro Grande Marlaska tiene, o tenía al menos hasta esta mañana, una reunión en la embajada de Marruecos en nuestro país para conmemorar los 27 años en el trono de Mohamed VI. El papel de Marruecos es fundamental, como decíamos, esto no es nuevo, la pasividad o contundencia de las autoridades en el país es clave y ya lo vivimos hace 5 años en ese mismo punto, en el Tarajal, con una crisis migratoria de la que no nos hemos recuperado. Lo decía ayer en Herrera en COPE la Guardia Civil, el portavoz de la Asociación Unificada de Guardia Civil es Rashid Sadighi, que no tienen medios. Una de las embarcaciones que el gobierno les anunció sigue sin poderse utilizar y tampoco se les ha hecho caso cuando han pedido ampliar ese espigón que dificulta la entrada de todas estas personas.
17: En la tragedia del 2014 ya desde OGC se solicitó la ampliación de esos espigones de la muerte, como lo hemos denominado. Son muy fácil de sortear. De hecho, cuando se produjo la crisis de mayo del 2021, familias al completo bordearon esos espigones sin necesidad de nadar prácticamente.
13: Se repite la misma película con un agravante, que es esa sentencia del Supremo que ha confirmado lo que ya habían dicho 2 sentencias anteriores en base a lo que dice la ley de extranjería, que es que no se puede devolver directamente a aquellos que son interceptados en alta mar. El problema es gordo, la crisis humanitaria que genera mucho más al otro lado de la frontera y también a este, porque la ciudad de Ceuta también tiene que convivir con una situación extrema, con gente que se acumula en las calles sin que nadie les dé una solución, porque están fuera de esos centros de acogida que están absolutamente desbordados, con 3 veces más de gente que la capacidad que tienen. Una tragedia que además sufren, como te digo, todos los que están allí, que espera sobre todo de soluciones urgentes.
14: Pilar García de la Granja.
15: Mediodía COPE.
13: Hay más noticias que contamos con Ana Presmanes. Ana, buenas tardes. La primera, Málaga.
18: De madrugada, 2 menores de 10 y 15 años han muerto en el incendio de una vivienda en Benalmádena. La madre, que sufre quemaduras graves, ha sido trasladada al hospital. De momento se desconocen las causas.
13: IPC.
18: La inflación alcanza su nivel más alto en 2026 tras el final de esas rebajas fiscales. Llega en julio hasta el 3,5% por la subida de la electricidad y los combustibles, gasolinas, por cierto, que siguen subiendo.
13: Hormuz.
18: Estados Unidos ha lanzado una nueva oleada de ataques contra Irán que deja al menos 3 muertos y varios heridos. Ha ocurrido en la isla de Kerch, en pleno estrecho de Hormuz. Pakistán, por cierto, ha confirmado que continúan las negociaciones entre Estados Unidos e Irán.
13: Y Valle de los Caídos.
18: El cardenal José Cobo ha presidido la bendición de Alfredo Maroto, nuevo abad de la abadía de la Santa Cruz, la comunidad benedictina dentro del Valle de los Caídos. Durante la homilía, el arzobispo de Madrid ha recordado que la figura del abad no es un honor ni una dignidad, sino una paternidad y también un servicio.
13: Por cierto, déjame que te cuente también que ha muerto el actor Manolo Solo. Ha hecho innumerables películas, ganador de un Goya por Tarde para la Ira. Ha muerto a los 62 años. Y en el deporte, Dani Asenjo, buenas tardes.
19: ¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes.
13: El Gonzalo deja el Real Madrid, se marcha a Inglaterra.
19: El conjunto blanco ha cerrado la primera gran venta del verano. El canterano pone rumbo al Fulham en una mañana en la que también hemos conocido la lesión de Raúl Asencio, Arancha Rodríguez.
20: Que va a estar de baja durante las próximas 6 semanas por culpa de una lesión muscular en el recto femoral de su pierna derecha. Esto, evidentemente, cierra la puerta de salida al central blanco, que estaba en la rampa y que el Real Madrid hubiera deseado que saliera en este mercado de verano. Quien sí va a salir es Gonzalo García, después de que el Real Madrid y el Fulham hayan llegado a un acuerdo para el traspaso del 70% del futbolista por unos 40 millones de euros. El Real Madrid se guarda además una opción preferencial de recompra.
19: En el Barça la noticia, y buena, es Rafinha. El brasileño se ha incorporado hoy a los entrenamientos y lo ha hecho directamente con el grupo, olvidando la lesión que se produjo en el Mundial. Y anoche Gerard Martín fue el protagonista en el partidazo de COPE. El defensa azulgrana cierra la puerta a una posible salida.
2: Van sonando cosas, no sé hasta qué punto son verdad, porque a mí oficialmente no me ha llegado nada, pero bueno, yo sí, si de mí depende, pues no me movería de aquí, porque eso, siento la confianza del míster del club, y bueno, acabé el año pasado muy bien y bueno, quiero seguir en esa línea este año y yendo a mejor cada vez.
19: Y en el apartado de amistosos, ayer tuvimos hasta 8 encuentros, entre ellos esa victoria del Atlético de Madrid 4-1 al Getafe. Hoy solo hay que apuntar uno: el Málaga se enfrenta a las 7 al Al-Ittihad en Marbella.
13: Gracias, Dani. Sigues en Mediodía COPE.
21: Migdia.
22: COPE Catalunya i Andorra.
21: Estàs informat.
1: Migdia, COPE des de la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Què tal, com esteu? Benvinguts, ben trobats. Encantats d'estar amb vosaltres. Soc el José Miguel Cruz. I comencem això parlant de fets que vam patir dilluns. Aquest passat dilluns, dia 27, hi va haver un incendi molt aparatós, provocat per un incendi al metro de Barcelona. Això va forçar el tall temporal de la línia entre les estacions de Catalunya i la Sagrera. L'origen del foc va ser per el despreniment d'un revestiment plàstic i impermeabilitzant del túnel que va caure sobre la catenària. I això va començar, doncs, un foc amb un fum realment molt aparatós. El succés va passar entre en el túnel, entre les estacions de Glòries i el Clot. El Servei d'Emergències Mèdiques va atès al final a 131 persones, la immensa majoria per inhalació de fum, a part de, doncs, atacs de pànic, ansietats, etc. No va haver cap ferit de gravetat, afortunadament, aquesta seria la bona notícia, però sí que hi ha afectació. Afectació que posa sobre la taula un dubte, primer sobre els protocols. Va funcionar com havia de funcionar? Segons els passagers, els que estaven allà, el que ho van patir, no va funcionar com havia d'haver funcionat, perquè es van sentir abandonats en l'incendi. No ho dic jo, ho diuen ells. Bàsicament, tant és així que dos d'aquestes persones que van patir aquesta situació han obert un mail, un correu, doncs, per reunir o per contactar amb altres persones que ho van patir per intentar valorar si presentar reclamacions davant de TMB, fins i tot una possible denúncia. I tenim aquestes dues persones aquí amb nosaltres per explicar-nos com van passar els fets. Són el Pau Rull i la seva parella, la Glòria Ochoa, que en aquells moments estaven al metro durant l'incendi. Des de llavors no han tornat a agafar el metro. Tampoc han passat 3 dies, 4, però bé. Pau, Glòria, hola, bon dia.
23: Hola, bon dia.
24: Bon dia.
1: Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Fem una cronologia de com vau viure en aquell moment la situació. Com va començar tot?
23: Bueno, tot va començar, va començar a entrar una mica de fum a dintre del metro, però jo mateix hi vaig comentar a la Glòria que, dic, mira, això és de l'aire condicionat, perquè un fum molt blanc i això, però aquí ja va començar una mica la gent a espantar-se. I és que molt ràpidament, al no tenir cap comunicació per part del maquinista ni de TMB, sí, sí, doncs la gent va començar a entrar en pànic.
1: I llavors, sí, que, Glòria, es van obrir les portes, no? Algú va obrir les portes?
24: Sí, nosaltres estàvem al final del comboi i el que vam veure és que d'aquest fum inicial blanc va començar a entrar més fum al vagó. Aleshores va ser quan vam veure tot de gent corrent cap al final, i aquí va començar a entrar més fum i més fum.
23: Sí, sí.
24: Clar, la gent no sabia molt bé com actuar i sembla ser que algú va obrir una porta dels combois de davant. I és el que va provocar que entrés el fum al metro. Aleshores, la gent va començar a saltar les vies i, clar, a les vies, almenys on nosaltres vam baixar, encara era més irrespirable i hi havia més fum.
23: Tampoc no sabíem si el foc estava davant, darrere, vull dir, al principi jo crec que es va obrir les portes perquè es pensava que l'incendi estava dins.
24: Bueno, quan la gent va veure l'incendi volia fugir, no? Tampoc.
1: I en aquesta situació, des del maquinista a la maquinista, no donava cap informació?
23: No, cap. Vull dir, jo crec que es van obrir les portes als 5-7 minuts de començar a notar el fum.
1: D'acord. Sí, clar, llavors, quan esteu fora al túnel i comenceu a notar que encara és pitjor fora, què feu? A partir d'aquí què feu? Busqueu la sortida? Aneu cap al tren? Què feu?
23: No, perquè al no saber si està el foc davant o darrere, la gent va començar a cridar que tornéssim a entrar tots al metro i vam tornar a entrar. Aquí va aparèixer el maquinista que va anar tancant les portes. L'únic que, clar, el fum ja estava dins.
1: Clar.
23: Aleshores, simplement el que podíem fer era esperar els equips de rescat i ens vam estirar al terra amb un mocador, aigua i...
24: Sí, com amb els caps a sota els seients, perquè era on potser podíem respirar millor. Mm. I clar, aquí la sensació era de dir, no, vale, no podem baixar, ens quedem aquí, però no ve ningú, va haver-hi... que això és el que també suposo va augmentar la por i l'ansietat de que la gent, doncs, bueno, clar, aquí hi havia gent cridant, gent plorant, gent fent trucades... perquè no sabies molt bé doncs, com acabaria tot plegat.
1: Normal. En aquells moments, quan ja esteu dins del tren, quant temps es triga fins que comenceu a tenir un

0: de glòries i que podia anar caminant, que era un minut.
1: D'acord.
0: Aleshores, sense dir res per megafonia ni res, van fer boca a boca, anant ajudant, bueno, van tornar a baixar del metro, i van fer boca a boca, anant ajudant a la gent a baixar, i vam caminar sols fins a glòries.
1: En cap moment hi va haver una proposta, o perquè igual el corrent estava tallat, de que el tren del Concomboi anés fins a l'estació més propera, fins a Glòries, en aquest cas?
2: És que creiem, perquè tampoc sabem si es va extingir sol el foc, qui el va extingir, vull dir, no sabem molt bé què va passar, però creiem que, clar, com que van passar uns minuts i la gent va obrir les portes d'emergència per saltar i sortir, el que passa és que el maquinista no sabia si podria avançar a contramarxa perquè no sabia si hi hauria algú a les vies, perquè quan vam començar a baixar, clar, nosaltres vam anar a direcció al foc i ens costava més respirar i per això vam tornar a pujar, però va haver-hi gent que va caminar en direcció contrària i no es veia, tampoc es veia gaire res, vull dir, hi havia molt fum i hi havia un home que cridava tira contramarxa, i el maquinista deia, és que no sé si hi ha un altre comboi davant o hi ha gent caminant i puc atropellar algú,
1: clar.
2: I entenem que per això no va poder fer, bueno,
1: pues, per seguretat, perquè havia possibilitats de fer-ho encara pitjor, de que la cosa fos molt pitjor.
2: Clar, no sabia molt bé la situació, no sabia si hi hauria gent a les vies, hi havia una mica de caos ja i ja en aquell moment era difícil triar.
1: Clar, imaginem, que es posa en marxa el comboi i aquestes persones que estaven caminant per la via, en fi, encara hagués estat pitjor la cosa. Bé, llavors arriba a l'estació de Glòries, no? I a partir d'aquí, aquí què us trobeu? Hi ha ajuda a l'estació?
0: Aquí, per pujar de la via a l'andana, hi havia un mosso i crec que un passatger que anava ajudant a tothom a pujar. Aleshores sortim i anem cap a una sortida i ens la trobem tancada. Aleshores baixem un altre cop a preguntar als treballadors del metro cap per on havíem de sortir, i ens van indicar, i sortint ens vam trobar que hi havia els Mossos fent un cordó, però bueno, que ens vam estar allà. Els Mossos ens van dir que marxéssim cap a casa o que si volíem assistència mèdica. Aleshores tothom qui volia assistència mèdica ens van arraconar a un costat.
2: Sí, perquè en aquell moment només hi havia Mossos, perquè es veu que hi havia, això ho vam saber després, que hi havia desplegament a Glòries, però allà a Clot, però a Glòries on érem nosaltres no. I aleshores vam haver d'estar esperant ben bé com mitja hora més. Clar, hi havia gent pues, plorant, gent que estava, que li costava respirar afectada.
0: Un passatger va anar a buscar un pack d'aigües.
1: Sí.
2: Però, va ser tot entre la gent...
1: Va ser una autoajuda entre el grup, més que un protocol de seguretat que es posés en marxa, no?
0: Totalment.
2: Sí. També en la sortida, nosaltres, clar, vam creuar per la zona on hi havia foc i ens vam trobar cables pelats amb el plàstic desfet, que encara tenien una mica de flama. Vam haver d'anar cridant de vigilar que ningú trepitgés cap cable ni... Vull dir, va ser tot molt entre la gent, perquè...
1: Una autoevacuació, bàsicament, no? Seria
2: sí, així. Pel que fos, pues, no va anar a la megafonia, no sabem ben bé què va passar, però és veritat que nosaltres vam sentir que va ser entre la gent, o sigui...
0: Sí, sí.
1: Clar, no va haver-hi és a dir que el protocol, perquè suposo que hi ha d'haver un protocol a TVB, al metro, perquè on passin aquest tipus de qüestions, va agafar contrapeu i no va... a funcionar, o almenys no va funcionar tot el ràpid que havia d'haver funcionat.
0: Bueno, el problema crec que és que no es va informar. Aleshores, si tu comences a veure que hi ha fum i no t'informen de res, pues, bueno, t'espantes i fas el que creus que és millor.
1: Clar. No, qüestió d'informació sembla que és una qüestió que tenim aquí molt enganxada i sempre, no ho posaré com a exemple ni molt menys perquè són coses diferents, però quan hi ha caos a Rodalies passa el mateix. La gent que es queixa de que no hi ha informació i no sap què fer. Bé, a partir d'aquí vosaltres heu obert un correu per les víctimes d'aquest incendi, per reclamar a TMB les despeses derivades de l'accident, és a dir, per seguiments mèdics, per afectacions psicològiques, etc. No?
0: Bueno, és que trobem que no s'ha ofert absolutament res ja en aquell moment amb els bombers i les ambulàncies que miraven pues, si estàvem intoxicats i tot això, però no va haver en cap moment cap acompanyament psicològic. I bueno, creiem que és bastant, bastant important que després d'haver una situació així d'estrès per part de l'empresa ofereixin un mínim. I el mínim és que revisin si hi ha seqüeles a nivell mèdic i físiques, però també

0: nivell psicològic.
1: D'acord. Doncs el correu és, crec que tinc aquí, incendi-lu, o amb número, bcn@gmail.com.
0: Sí.
1: És correcte?
0: Sí.
1: Incendi-lu. Sí. Doncs, Pau Rull, Glòria Ochoa, gràcies per explicar-nos la vostra situació. Recordo el mail, per si alguna víctima més està escoltant i vol afegir-se a tot això, és incendi-lu-bcn@gmail.com. Pau, Glòria, escolta'm, gràcies per atendre'ns i per explicar-nos la situació del que vau viure. Molt amables.
0: A vosaltres.
2: Gràcies, merci. A vosaltres.
1: Insisteixo que aquí ja podem fer-nos unes quantes preguntes. Primer, si els protocols van funcionar bé, fer una analítica. És una bona prova, aprofitant que no ha passat res greu, de què pot passar i com prevenir-ho. Bàsicament, seria una bona font de prova real en aquest cas, si em permeteu l'expressió, en aquest cas, no? De fet, la direcció de TMB ha confirmat que és un incident totalment aïllat, estem d'acord, això no és habitual, i ha descartat que es pugui repetir perquè el material que va caure sobre la catenària era un revestiment exclusiu d'aquest tram específic d'aquesta xarxa de metro i no està en cap altre lloc. Bé, tant de bo sigui així, i hauria d'investigar-se el per què estava aquest material exclusiu aquí i de quina manera. Bé, dit això, ara continuem parlant de viatges, perquè ara estem a les portes d'una operació sortida que coincideix amb el cap de setmana. Com has de preparar el teu vehicle? De seguida en parlem d'això aquí a migdia, COPE, a Catalunya i Andorra.
3: ¿Quieres contarnos algo?
4: Escríbenos.
3: Busca Mediodía Cope en Facebook y sigue a Pilar García de la Granja en Instagram en @pilargcope.
5: La radio está cambiando y tú puedes formar parte de ello.
6: Aprende con los mejores comunicadores, con Carlos Herrera, Ángel Expósito, Jorge Bustos.
5: En el Máster Universitario en Radio COPE, de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE.
6: Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año.
5: Máster Universitario en Radio COPE.
6: Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
7: Los fines de semana siempre traen cosas buenas, y más en verano. Por eso con Repsol, los fines de semana del 17 de julio al 30 de agosto, ahorras el doble de saldo en tus repostajes, hasta 45 céntimos litro. Porque si tienes la luz, el gas y más energías contratadas con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Y si además pagas tus repostajes con la tarjeta Wilet, sumas 5 céntimos litro más de saldo adicional a tu ahorro. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
8: Consigue tu alarma llamando a Movistar Prosegur Alarmas al 900-351-351, con instalación gratis y cámara gratis. Y así en la cabeza, en vez de tener lo de los ocupas, tienes esto. Movistar Prosegur Alarmas.

0: La temperatura del mar Mediterrani s'ha convertit bàsicament en una sopa. Estem arribant a temperatures de 30 graus al Mediterrani. De fet, els 29 s'assolien fa uns dies a la Costa Daurada i Terres de l'Ebre, al mar em refereixo. Això no és el primer any que passa, és una qüestió ja molt estirada i que està afectant molt directament a les espècies autòctones. Estem parlant d'un mar tropicalitzat. En parlem amb el Patrici Voltor. El Patrici Voltor és biòleg marí. Patrici, bon dia, benvingut.
1: Hola, molt bon dia.
2: Gràcies per atendre'ns, Patrici. Per començar, jo ara, quan vaig a la platja i em fico a l'aigua, dic, ostres, la temperatura de l'aigua és agradable, però penso que no sé si als peixos això els agrada tant.
1: Pues no, no els agrada gens. És a dir, estem tenint unes temperatures de l'aigua 1, 2, 3 i fins a 4 graus per sobre del que seria el normal. Nosaltres, quan entrem a l'aigua, ho notem també.
2: Sí, tant.
1: Ho notem perquè notem, ostres, l'aigua és més calenta, es nota això. Llavors, l'efecte és molt dolent, és molt dolent. En fi, ja estem tenint alguns episodis de coses realment greus. Si vols, et poso
2: sí.
1: un parell d'exemples.
2: Endavant, sisplau, sí.
1: Sí, mira, hi ha un corall tou, que és la Borgonya, típica del Mediterrani, vale? Que hi ha una molt maca, que és de color vermell i groc, molt, molt preciosa, que bueno, per sobre de 26 graus es moren. Clar, aquests animals, perquè són colònies d'animals,
2: sí.
1: viuen a una determinada fondària per sota de 15 metres, però és que aquí ja les temperatures ja estan començant a ser més altes de 26 graus. Ja estem tenint, per exemple, episodis de mortalitat de gorgònies molt importants. A la Costa Brava surten a la roca, en fons de roca, i estem tenint una mortalitat molt gran. Després hi ha un cas molt curiós, també, que és el llobarro, la lobina, el llobarro,
2: sí.
1: vale?
2: Sí.
1: El llobarro normalment desova als mesos de desembre, gener, febrer i fins i tot al març. Si la temperatura de l'aigua aquests mesos, que és el normal que estigui per sota de 16 graus i mig, doncs el sexe dels llobarros, si són mascles o femella, depèn del genoma dels pares, del pare i de la mare.
2: Sí.
1: Vale? Poden sortir més mascles, més femelles, però en conjunt doncs és el normal que surten 50% de cada, amb la qual cosa hi ha un equilibri de sexes i l'espècie es perpetua, no?
2: Sí.
1: Es va perpetuant. Doncs ens estem donant compte que, sobretot les postes últimes del mes de març, la temperatura ja era més alta de 16 graus i mitja. Llavors la població es masculinitza, que es diu. És a dir, surten més mascles que femelles, d'acord?
2: ¿vale? D'acord.
1: Això és un fenomen que és conegut a les piscifactories, però no al mar, perquè les piscifactories fan una reproducció induïda, que normalment està per sobre de 16 i mig, i surten molts més mascles que femelles. Doncs això ja està passant al mar. En l'Atlàntic Sur ja s'ha demostrat que a la Bahia de Cádiz ja hi ha molts més mascles que femelles, i a la resta del Mediterrani s'està estudiant, està per demostrar, però pinta malament. Clar, què passa? Que el sexe del llobarro, com passa amb molts rèptils també, amb els cocodrils, i amb molts rèptils, amb les tortugues, depèn de la temperatura d'incubació de l'ou. L'ou s'incluba a l'aigua de mar, si l'aigua de mar està per sobre de 16 i mig, resulta que surten molts més mascles que femelles, amb la qual es produeix un desequilibri poblacional que pot comprometre el principi de l'espècie, d'acord? Bueno, no et vull...
2: M'estic espantant, que és diferent. Quan mirem el Mediterrani, estem parlant que, planetàriament parlant, el Mediterrani és un mar petit. Suposo que... Igual ara en passo, si dic que s'està tropicalitzant el Mediterrani i estem davant d'un canvi d'espècies eliminant les autòctones que s'aniran cap a un altre lloc o desapareixeran i venint noves espècies més pròpies del Carib.
1: Sí, sí, això ja fa que passa el que t'hi dius, que és les espècies invasores que entren tant pel canal de Suez com pel estret de Gibraltar, ja fa anys que s'està tropicalitzant. Ja hi ha espècies com el fadrill, que és el talassoma pavo, el peix verd, que estan entrant a través, sobretot, del canal de Suez, espècies del Mar Roig, no?
2: Sí.
1: Inclús el peix escorpión, que és el Pterus volitans, que és un peix molt depredador, que es menja altres peixos. I això és un fenomen que passa ja fa molts anys, que ja el tenim, entre cometes, assumit, no? També és un problema. I això últim que t'he dit ja és un problema més greu, perquè ja directament afecta a les espècies autòctones, no perquè vinguin unes altres i les desplacin, no. Afecta la seva supervivència, la seva biologia, no? Mm-hmm. El cas de la Borgonya és que es mor directament per sobre de 25.
2: I d'altres espècies, Patrici, es poden adaptar a una temperatura sostinguda de l'aigua?
1: Sí, però malauradament aquestes espècies venen, òbviament, de mars més càlids.
2: De mars més càlids,
1: no?
2: Sí, sí.
1: Llavors venen, sobretot, a través del canal de Suez, del Mar Roig, és el que et dic, que està, ja el fadrí va entrar fa molt de temps, el peix escorpí, que és molt depredador, doncs també està entrant. I què passa? Que, per exemple, el peix escorpí és molt voraç i es menja altres espècies i les va eliminant. Mm.
2: Clar, jo pensava també en qüestions de flora, com per exemple com afectaria els peixos que s'alimenten de la flora. No sé, pensava ara mateix en la posidònia, no? Que necessita unes temperatures determinades i aquestes praderes de posidònia doncs poden córrer perill per culpa precisament d'un augment de la temperatura de l'aigua del Mediterrani.
1: Sí, sí, això també, a més ha sortit a les notícies, que s'està comprometent també l'estat de les praderies de posidònia. Aguanten una mica temperatura més alta, òbviament, que les gorgònies, que és un cas molt, molt, molt, molt greu, però si continua pujant també afectarà. No és que hi ha gimpesos que es mengin directament la posidònia, sí que les salpes es mengen petits crustacis que creixen a sobre de la posidònia, però la posidònia a part té un efecte molt important, no? Tant com productor d'oxigen, absorbir CO2, protegir les costes de les corrents, dels onatges. Clar, si perdem la posidònia, doncs tots aquests efectes beneficiosos es perden també, no? No està directament, diguem, desapareixent per efecte de la temperatura, però si continua pujant sí que la pot afectar i podria entrar en rescissió. És a dir, aquesta pujada va mal per tothom, per les plantes marines, pels invertebrats, pels peixos, per tots.
2: Doncs, Patrici Bultó, director tècnic de l'Aquàrium de Barcelona, gràcies per aquesta xerrada i aquestes explicacions, molt amable.
1: Vale, moltes gràcies a vosaltres i a veure si amb els anys ho revertim, això.
0: Té pinta, gràcies Patrici, té pinta que no. Té pinta que no, almenys a curt termini. Això per començar. Bé, estem a punt d'arribar a les dues. Recordar que totes les xerrades que hem fet al programa les podeu tornar a escoltar i recordar a la web de la casa, cope.es/Catalunya. Allà, a més, doncs, podeu trobar tot el material doncs, que fem, produïm a tota la casa. També a través de les aplicacions, tant per iOS com per Android, pel vostre mòbil, per no perdre's absolutament res. Arribem a les dues i ara continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope. Rebi la salutació del que els hi ha parlat amb molt de gust, José Miguel Cruz, que acabin de passar una molt bona tarda.

0: Escuchas Mediodía Cope.
1: Y recuerda, si entras en cope.es o te descargas la app de Cope, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García de la Granja.
2: Tipo directo, ¿cómo suena el seguro de coche de Línea Directa?
3: Valorado.
2: Exactamente, porque es uno de los mejor valorados en España.
3: En España.
2: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
4: Ocasión Plus.
5: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
6: Ofertas límite en El Corte Inglés. Hasta un 50% de descuento en muebles de jardín. 50% en una selección de modelos de colchones de las principales marcas. Y hasta un 30% en una selección de sofás y sillones. Son las ofertas límite. Solo 4 días. Del 30 de julio al 2 de agosto. En tienda, web y app del Corte Inglés.
7: Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un aspirador Casals para que disfrutes del verano.
8: Carglass cambia. Carglass repara.
9: Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 1 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
1: Pilar García de la Granja.
0: Mediodía Cope.
10: Cope Cataluña y Andorra.
1: Estàs informat.
11: Lleida ampliarà a partir de dilluns el dispositiu d'acollida pels temporers sense sostre després que aquest estiu s'hagi dispersat el nombre de persones que arriben a la ciutat per treballar la campanya de la fruita. I tot plegat també enmig d'una onada de calor, la tercera del que portem aquest estiu. Molt bon migdia, sóc la Mar Puerto i la paeria de Lleida parla d'una situació excepcional i reclama un canvi de model per evitar que es repeteixi. Ens explica la situació la Yolanda Canales.
12: La imatge de desenes de temporers dormint al carrer al voltant dels pavellons de Fira de Lleida, i a més ara, aquestes hores, en plena onada de calor, ha obligat la paeria i la Generalitat a reaccionar. Per això, a partir de dilluns s'obrirà el pavelló 4 de la Fira amb 160 places addicionals durant 13 nits. Se sumaran a les 230 places que ja hi ha disponibles entre el pavelló 3, el centre d'atenció a temporers i els pisos socials. L'Ajuntament assegura que es tracta d'una mesura de xoc davant un estiu completament fora del que és habitual. Des del començament de la campanya, l'Oficina d'Atenció als Temporers ja ha atès 1.950 persones, que és pràcticament el doble que en tota la campanya de l'any passat. En alguns moments, fins a 240 persones han arribat a dormir al ras a l'entorn del recinte firal, una xifra que ara s'ha reduït fins a unes 180. El tinent d'alcalde de Lleida, Carlos Enjuanes, admet que es tracta d'una situació completament excepcional i defensa que calia adoptar una resposta també extraordinària.
13: L'Ajuntament de Lleida es proposarà que per el proper any hi hagi un canvi de model de governança. La governança de campanya agrària i dels dispositius fa que sigui a vegades complex ser reactius, o que les reaccions que pugui haver en diferents situacions depenguin només d'una sola administració. Per tant, d'alguna forma treballarem. Però ara estem parlant d'una situació excepcional amb un increment molt important de persones arribades a Lleida amb motiu de campanya agrària.
12: L'Ajuntament també ha detectat que una part de les persones que dormen al carrer podrien estar treballant a la campanya de la fruita. Per això ha traslladat diversos casos a la Inspecció de Treball, ja que, recorda, els empresaris tenen l'obligació de facilitar allotjament als temporers contractats que no en disposin.
11: Gràcies, Yolanda. Ara seguim parlant de la calor amb la informació de serveis. Avui tenim el cel serè en general. Al final del dia sí que és cert que pot haver-hi alguns núvols baixos a diferents sectors del litoral, sobretot al sud i a l'Empordà, i creixeran també núvols d'evolució diurna al Pirineu Oriental i de manera més aïllada altres punts a l'interior del quadrant nord-est. No s'espera precipitació. I la temperatura és la protagonista d'aquests dies amb aquesta tercera onada de calor, perquè tant la mínima com la màxima avui són semblants, però en alguns sectors és més alta. La màxima puja moderadament a l'extrem nord del quadrant nord-est i de nou es poden arribar i fins i tot superar els 40 graus a punts de Ponent i a la Conca de Tremp. En aquests moments a Barcelona 31 graus, 35 a Girona, 33 a Tarragona, 37 a Lleida i 33 també a Andorra. I com està la situació a la xarxa viària catalana? Li preguntem a la Sílvia de l'Amo. Bona tarda.
4: Bona tarda de nou des del Servei Català de Trànsit. En aquests moments hem de dir que la situació viària ha millorat força a Sant Sadurní d'Anoia, on aquest matí hi ha hagut un accident d'un camió. S'han arribat a fer gairebé uns 19-20 quilòmetres de retenció, ha costat retirar el camió. Ja està fora, però encara hi ha una mica de lentitud, en concret 4 quilòmetres. També s'havien fet retencions en sentit contrari i en aquest cas la situació està totalment normalitzada. A la P7 també aturades ara a Barberà del Vallès, en ambdós sentits de la marxa, a Vilafranca i a Olèrdola. I en el cas de la ronda del litoral menciona especialment la retenció que hi ha a la zona de Sant Adrià cap al Nus del Llobregat. Emplaçar-vos, com sempre, a que us mantingueu informats. Bona tarda.
10: COPE Catalunya i Andorra.
1: Estàs informat.
11: I aquí també està afectant la calor és els cellers catalans, que han hagut d'avançar la barema més d'un mes. Les altes temperatures que estem visquent aquests dies, combinats amb les pluges que vam tenir aquest passat hivern i primavera, han fet que la maduració del raïm hagi estat molt abans de l'esperat. Marc Monclús.
14: La barema, una activitat que sempre s'havia fet a principis de setembre, s'ha avançat més d'un mes. Aquest any ja ha començat i ho va fer aquest passat dilluns. Mai s'havia fet tant d'hora. La directora tècnica de Jovell Camps, Laura Tragant, explicava quin és el principal motiu.
15: Per sort no ens ha agafat de vacances, perquè ja com ja preveiem que amb la onada de calor que havíem tingut ja a inicis de, i finals de juny, no? Doncs ja vam adelantar les nostres vacances i llavors estàvem tot l'equip ja tècnic aquí, tant vinya com enòlegs.
14: La data d'acollida del raïm, però, pot variar segons la vinya. El que busquen des de Jovell Camps, segons Laura Tragant, és un equilibri entre la maduració i l'acidesa del gra. La diferència del sòl i de la varietat de vi a produir pot variar la data d'acollida. La mateixa directora tècnica de l'empresa penedesenca explicava que, per poder fer el vi, van haver de fer un tast de raïm.
15: Clar, al final nosaltres el que fem és collim el raïm quan hi hagi un bon equilibri, sobretot per el tema de cava i de vi tranquil, que hi hagi un bon equilibri entre acidesa i maduresa. I al final això què es fa? Es fan controls de maduració a nivell de vinya i també doncs, hem estat tastant també a nivell de les diferents parcel·les, doncs, fer un tast de raïm per veure també diferents potencials.
14: Tot i que l'hivern i la primavera van dur a Catalunya moltes pluges, no sembla que hagi de sobrar tant raïm com va explicar Unió de Pagesos fa unes setmanes, un 30%. Sí que és cert, però, que en el cas del cava sí que pot ser que la producció acabi sent molt més de la que es necessita.
11: I ara parlem d'altres temes, perquè el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha avalat el desallotjament de l'antic Institut B9 de Badalona, que va tenir lloc el desembre del 2025. En concret, la secció 5a de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal ha desestimat un recurs presentat per 11 dels ocupants contra la resolució que va avalar el desallotjament. La sentència defensa que no hi va haver indefensió cap als ocupants, que no es van vulnerar els drets fonamentals denunciats i que hi va haver proporcionalitat a l'hora de valorar si s'autoritzava o no l'entrada i desallotjament de l'espai. A més, també diu que es va tenir en compte la vulnerabilitat social dels afectats. L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, s'ha mostrat així molt satisfet amb aquesta sentència i ha defensat que l'Ajuntament va donar cobertura als que eren vulnerables de debò.
16: Que sepáis que esas denuncias que presentaron estos ocupantes han sido totalmente desestimadas por parte del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Y lo que viene a decir de manera muy clara el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, no ha existido irregularidad procedimental alguna y la Administración sí ha tenido en cuenta la vulnerabilidad social de los ocupantes, de los que de verdad eran vulnerables sociales. No de los delincuentes que se dedicaban a hacer la vida imposible a los vecinos.
11: De la mateixa manera, ha afirmat que la resolució judicial demostra que hi va haver qui va jugar amb la misèria i la pobresa dels ocupants i en va fer un ús públic de la seva situació. I atenció, perquè la Cambra de Contractistes d'Obra de Catalunya ha presentat l'informe sobre el sector de la construcció a Catalunya l'any 2025 i les previsions del sector de cara al 2026 i 2027, amb la preocupació sobre l'execució menor de la pressupostada i l'augment de costos al sector de la construcció. Pol Matavaques.
17: La construcció ha experimentat un creixement del 5,4% en volum durant l'any 2025, el que equival gairebé a 15.000 milions d'euros. Tot i això, l'any passat es van executar a Catalunya un 57% de les inversions pressupostades. En l'àmbit espanyol, aquesta mitjana va estar al voltant del 107%, gairebé el doble que Catalunya. Amb casos com a Madrid, on el percentatge d'execució real va ascendir per sobre del 260% respecte al qual s'havia pressupostat. Així ho ha valorat Lluís Moreno, president de la Cambra de Contractistes d'Obra de Catalunya.
18: L'any 2025 es fa palès que l'Estat només va executar el 57,4% de la inversió que havia pressupostat en l'any 2025, mentre que la mitjana estatal va ser del 107,2%. És a dir, que no hi ha prou amb anunciar inversions, sinó que cal licitar-les, adjudicar-les i executar-les.
17: També cal tenir en compte l'augment de costos. Després de 2 anys de moderació en l'augment de costos de materials, el 2026 ha tornat a elevar els preus. Aquesta tendència ha estat provocada per les tensions internacionals vinculades a l'Orient Mitjà, l'Iran i l'Estret d'Hormuz. Als costos de materials s'hi ha de sumar també els costos de mà d'obra, que han experimentat pujades anuals des del 2020, arribant gairebé al 5% a l'últim any.
11: I nosaltres tornem d'aquí uns minuts. Ara et seguim explicant tot el que t'interessa. Mediodia, COPE, amb Pilar García de la Granja. Fins ara.

0: puedes hacer? Llama a Murprotec.
1: Llama al 900 102 103 o entra en murprotec.es.
0: Si con las humedades te las tienes que ver.
1: 900 102 103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
2: Murprotec.
3: I ara la informació esportiva, com sempre, amb el José Luis Gil. Bona tarda.
4: Què tal, Mar? Bona tarda.
3: A veure, avui, novetats.
4: Novetats. El Barça ha rebut ja té constància de la denúncia de l'Atlético de Madrid per aquesta presumpta intromissió il·lícita del Barça en l'intent de fitxar el davanter Julián Álvarez. Ara sobre aquest termini en el qual el Barça ha d'examinar aquesta denúncia i fer les al·legacions pertinents. Ara mateix està parlant a l'estada de pretemporada a Anglaterra Wojciech Szczęsny, el porter suplent de Joan García a la porteria del Futbol Club Barcelona. Repassarem el millor de la presència a nit al partidazo de Gerard Martín i pel que fa a l'Espanyol, empat a dos en l'amistós davant del Barley, que incrementa molt i molt els dubtes respecte a les mancances que té el conjunt blanc i blau a la posició de central. Hi ha presentació de dos futbolistes a la nova Creu Alta per part del Sabadell, mentre que també hi ha novetats perquè la jugadora Caroline del Manchester City està molt a prop d'esdevenir jugadora del Barça femení. I en el món del bàsquet, avui xerrarem amb el profe Miguel Ángel Paniagua per examinar les perspectives que presenta aquest Barça que ha fet un gir de 180 graus amb una plantilla pràcticament nova per afrontar la propera temporada.
3: Molt bé, gràcies, pendents de tot això. Nosaltres ens acomiadem aquí fins demà, que demà ja és divendres, recordeu. Compte amb la calor. Ara seguim explicant tot el que us interessa a Mediodia Cope amb Pilar García de la Granja. Que passeu un molt bon dijous.

0: Gairebé dos quarts de quatre de la tarda. Sant George Park, Víctor Navarro, good evening, bona tarda.
1: Good evening, com estàs? Què tal? Aquí són
0: Dona'm
1: les 2:30.
0: Això que està sonant, et sona d'alguna cosa? No...
1: Sí, això sí que em sona, no em facis dir.
0: Qui són?
1: Per favor, Sac, continua, no ho sé. Sí que em sona molt.
0: UB40, UB40.
1: Però és com molt
0: Red Wine.
1: No seria, té un fons així com molt, saps? Molt tranquil.
0: Molt tranquil. Bueno, en fi, què hi farem? Continua l'estada del Barça a Terres. Dóna'm un argument perquè demà et busqui una altra sintonia o, si no, llenço la tovallola directament.
1: No, perquè estic aprenent i perquè l'audiència també t'ho pensa, que els nostres oients doncs també recorden cançons mítiques.
0: Mítiques. Llavors, bueno,
1: això està bé.
0: Sobretot el cito al control. Mentre acabem de pentinar els talls de Wojciech Szczęsny, que acaba de parlar fa no res a la concentració del Barça, comencem, Víctor, analitzant doncs aquesta notícia també d'avui, i és que el Barça ja té constància de la denúncia de l'Atlético de Madrid pel cas Julián. Si és que se li pot dir cas Julián.
1: El cas Julián, sí, ho diríem així, però bueno, el Barça ha rebut la notificació aquest matí de la Federació Espanyola, recordem que ho va avançar l'Antoñito Ruiz en ple mundial el dia 30 de juny, a l'Atlético de Madrid denuncia davant de la Federació Espanyola i de la FIFA al Futbol Club Barcelona una denúncia que, segons hem pogut saber avui a la cadena COPE, estava signada per Gil Marín, una denúncia on exposen dos arguments. El primer, que el Barça ha negociat amb Julián Álvarez directament, que això és il·legal perquè té contracte en vigor, i a més d'això, denuncien que el Barça està darrere, o sospiten que està darrere, de les declaracions de Julián Álvarez quan surt en zona mixta. Primer surt i ja tenen els companys, que estava allà el Germán Dovarro, el nostre company, i allà no va dir res del seu futur, i després en una entrevista li pregunten i directament diu Julián Álvarez que ell vol, que creu que el millor és un traspàs i que el que vol és complir el seu somni. Creuen des de l'Atlético de Madrid i Gil Marín, que denuncia i firma aquesta denúncia, que està el Barça darrere, que no és una cosa espontània, sinó que el Futbol Club Barcelona està darrere d'aquestes declaracions, i exposen aquests dos arguments a la denúncia. El Barça ha rebut aquest matí la constància d'aquesta denúncia, la Federació Espanyola li obre un expedient, és el que ha de fer, segueix aquests tràmits, i han informat al Barça doncs dels terminis que tenen per presentar al·legacions. El Barça ja està estudiant els serveis jurídics, ja estan estudiant les al·legacions, presentaran al·legacions segur, i estan estudiant tots, diguem, el calendari que tenen i els dies que tenen per presentar-la, i ara estan en marxa els serveis jurídics des de Barcelona, les oficines del Camp Nou, per presentar aquestes al·legacions, perquè el Futbol Club Barcelona creu que han fet tot de manera legal i que no hi ha res anormal referent a qualsevol traspàs o a qualsevol operació d'un mercat de fitxatges. A més, el Barça diu que ells directament han parlat amb Fernando Hidalgo, amb l'agent de Julián Álvarez, mai amb el jugador, que sí va succeir, per exemple, si recordem el cas Griezmann, tot aquell traspàs i tal, que hi havia un correu electrònic on directament s'enviava i estava en còpia Antoine Griezmann. Això sí que és il·legal i et poden denunciar per això, però el Barça diu que mai han parlat amb el jugador i que no estan darrere d'aquelles declaracions, que eren cosa del jugador Gendi.
0: Molt bé, ara sí, a què s'ha explicat Wojciech Szczęsny?
1: Doncs un Szczęsny que l'hem vist bé, estava molt feliç, està molt, molt tranquil, la veritat, està entrenant bé amb els seus companys. Li preguntàvem si aquest pot ser el seu últim any, i ha renovat per dues temporades, acabava contracte el 30 de juny. El que passa és que a l'acabar aquesta temporada qualsevol de les dues parts pot tallar el contracte, pot trencar amb el contracte, i diu que ja no pensa en la retirada, diu, perquè ja quan estava clar que es retirava, que estava a Marbella, resulta va aparèixer el Barça, diu que ell no pensa en la retirada. I el primer que l'hem preguntat, això sí, és per un company seu de porteria, per Ter Stegen, i com el veu.
2: He's looking very sharp.
3: Se'l veu molt bé. Ha superat una lesió complicada, han estat un parell d'anys durs a causa de les lesions, però està demostrant un nivell molt alt.
1: També li preguntam si es veu ara amb la marxa de Lewandowski, ja és el més veterà, com el gran germà, i diu que no, que és un gran tiet.
2: The big uncle. No, I am the oldest player.
3: No sóc el jugador més veterà perquè en Robert va deixar l'equip, i ara sóc jo el més veterà, el que té més experiència, per això intento aprofitar-ho per ajudar els companys tant com puc. Encara que no sigui el terreny de joc, intento fer servir la meva experiència per ser útil a l'equip.
1: I li preguntam pel gran objectiu, si és la Champions League, i diu que no.
3: No crec que sigui la competició més important. Des del meu punt de vista, la Lliga és una competició on jugues més partits i les millors actuacions les pots aconseguir amb regularitat a la Lliga. Després hi ha un munt d'equips favorits a la Champions i som un d'aquests equips.
0: El full de ruta per les properes hores, Víctor, ja enfoca cap a l'amistós de demà.
1: cap a l'amistós de demà. Avui queda una doble sessió, o sigui, queda la segona sessió, ha entrat aquest matí, per ser amb una miqueta de pluja, no seria una pluja intensa, però han caigut algunes gotes la primera vegada, després de 4 dies aquí de concentració, la primera vegada, i demà tenen aquesta amistós que a l'hora vostra és a 8:45 de la nit, Birmingham Futbol Club Barcelona. A Birmingham és el primer amistós dels dos que disputaran dilluns, tenen contra el Preston, però no li diuen amistós, diuen que és un partit d'entrenament com el partit contra l'Europa, no consideren que sigui tampoc un amistós com a tal, per això tampoc apareix allà al web del Futbol Club Barcelona, però el següent serà doncs aquest amistós, que per cert Chesney deia que anaven molt bé aquests partits, que estan bé per provar sobretot els més joves, per veure com està la gent i per veure com es troba l'equip. Hansi Flick, repetim, i de nou el veiem sempre per les instal·lacions de Sant George's Park, que és el que està més feliç d'aquesta concentració, considera que és la millor per poder preparar la temporada, per temperatura, per on estan, perquè no hi ha cap distracció. De fet, els jugadors ahir tenien tarda lliure i no va marxar cap, que ho parlàvem ahir, Gil Esporscope, cap jugador va marxar, es van quedar a les instal·lacions, també els jugadors del València, per cert, estaven tots allà, de vegades es troben els passadissos, xerren entre ells, Valde xerra amb Pepe Lu, per exemple, i estan bé i és la millor preparació, considera Hansi Flick, per aquesta temporada.
0: Molt bé, et busco sintonia per demà.
1: Busca'm sintonia per demà, deixa'm dir, per cert, que Valde ja ha entrenat amb el grup i que Rafinha també estava entrenant. Ja ha parlat molt amb Hansi Flick, ahir va arribar a la tarda, doncs no ha fet ni entrenament al marge, s'ha quedat directament amb el grup i ha entrenat amb el grup. Només queda al marge ara mateix Frenkie de Jong, que està lesionat.
0: Gràcies, Víctor, fins demà.
1: Una abraçada, fins demà.
0: Més coses. Oriol Ruiz, bona tarda.
4: Bona tarda, Gil.
0: Repassarem el bo i millor del pas pel partidazo a nit amb Luis Munilla de Gerard Martín.
4: Sí, el central del Barça va passar ahir a la nit pel programa de la casa, el partidazo de Cope, i va respondre a tot, no va esquivar cap pregunta. Va començar admetent, òbviament, que vol guanyar tot el que hi ha en joc la propera temporada, però que el que li fa més il·lusió és la Lliga de Campions. I també va dir que ell no farà cap promesa esbojarrada com tatuar-se la cara de Flick o rapar-se el cap. Ell vol fer alguna cosa més tranquil·la en quant a promeses. Sobre Hansi Flick, Gerard Martín es va referir a com interactua amb els jugadors, dient que a vegades ha de fer més de pare, sobretot per la joventut de la plantilla, i sobre la seva relació personal amb l'alemany en parlava així.
5: Tengo muy, muy buena relación con él porque, bueno, siempre me ha transmitido mucha, mucha confianza y, bueno, eso también a mí me ha ayudado para coger confianza y mejorar y, bueno, tenemos esa relación cercana que, bueno, siempre que me tiene que decir algo de cualquier cosa, pues me lo dice y sabe que yo lo acepto con naturalidad y que también soy crítico y nada, eso.
4: Va reconèixer estar adaptat ja a la posició de central, tot i que si ha de jugar de lateral un altre cop no li importa, que està preparat per això. I sobre Cubarsí, el seu company a l'eix de defensa se'n va desfent elogis.
5: Para la edad que tiene es muy, muy maduro y además en un central que eso a veces pues si es muy joven la gente puede decir que bueno la inexperiencia tal, pero a él no se le nota nada la edad que tiene porque es muy joven y está rindiendo a un gran nivel todos estos años y bueno cada vez va mejor.
4: I respecte a haver de jugar amb la defensa adelantada, ell va dir que li encanta jugar així també, que se sent molt còmode i que a més l'obliga a estar tot el partit molt concentrat, així que a ell està encantat de jugar d'aquesta manera. I també va tenir paraules pel Madrid respecte al fitxatge de Rodri, o al possible fitxatge de Rodri. Diu que no li preocupa, però que seria una gran incorporació pel conjunt blanc, i de Mourinho, que li recordava el passat i el show que donava a les banquetes i a les sales de premsa.
0: Ara en parlem una miqueta del Madrid. Dos apunts més en clau Barça. Rashford s'ha acomiadat del club blaugrana a les seves xarxes socials, penjant una samarreta seva amb els colors del Barça, òbviament amb un missatge d'agraïment. Reunió ahir de la junta directiva. Els temes inicialment previstos per una assemblea extraordinària, crèdit, espai Barça, ampliació, seran inclosos en un únic ordre del dia en l'assemblea del setembre. Que passi Tomàs Guasch. Temps d'opinió, Esports Cope, Cope Catalunya i Andorra. Maestro Guasch, què tal? Muy buenas tardes.
6: Usted sí que es un maestro. Ve, hombre, ¿qué explica Rey?
0: No, que está la gente nerviosa, que el Madrid va, decía ayer noticia de Cope, noticia de Arantxa, que el Madrid ya va por Rodri, y aquí la gente se pone nerviosa, nerviosa.
6: Hombre, si esperan que el Madrid vuelva a ser la coña en estos últimos años, hombre, el mundo está lleno de optimistas, pero lo normal es que no lo sea, ¿no? Pero bueno, hay que ver, todo esto hay que juntarlo y verlo, sí, hombre, parece que es un tipo que ese estilo de jugador del Madrid no lo tenía, ¿no? Aquí habían dos soluciones, o te ibas a por el niño marroquí este que parece que le va a fichar el City, pues el City va a cambiar uno de 30 por uno de 18, veremos quién tiene razón, o te vas a por lo contrastado, que es este, oye, pues si en su día fue Balón de Oro y además el del Mundial y demás, pues nos vamos a discutir. Sobre todo el perfil de jugador, el Madrid, esto lo tiene, tíos grandes, atletas y demás le sobran.
0: Ya, pero el Madrid copa. Pero el Madrid ficha a Rodri y el City ficha a Anderson, que va a ser el sustituto de Rodri.
6: Sí, o el marroquí también estaban con eso. O sea, sí. Quiero decirte que, bueno, claro, pero sí, a ver, si es todo esto, contra estos tú no vas a luchar. O sea, es como esta coña marinera de que el PSG ha renunciado a no sé quién. El PSG no renuncia a nada. El PSG en el mes de enero, hace 2 años, tenía un problema y se fue a por la figura del campeón de Italia, que es Carrasquelia, y se lo llevó. Entonces, que no nos tomen el pelo. Esto no tiene ningún problema. ¿Por Rodri por qué se va? Porque tiene un año solo de contrato. Entonces, pues claro, saquen usted al Madrid 40, 50, 60 millones de euros. Fenómeno. Si no, no puedes competir. ¿Por qué está Gordon en el Barça? Porque allí no lo quisieron. No nos engañemos. Oiga, ¿qué quiere usted decirte esto? ¿Qué es mal futbolista? No. O sea, si todos estos futbolistas, había un directivo del Barça, del Español, que decía, a mí me gusta de la horchata siempre para arriba. Todos están de la horchata siempre para arriba. Sí, hombre, pero estamos en lo que te digo. ¿Por qué está Bellingham en el Madrid? Porque el Liverpool y compañía no pusieron la pasta que puso el Madrid. Si no, no hay nada que hacer. Y el Gordon es lo mismo. Ahora que diga, que son buenos, claro que son buenos. Pero ¿con quién compites? ¿Con estos tíos? Visit Qatar, 200 millones más. Ahora, ¿tú pondrás aquí Visit Manresa? No, hombre, no.
0: No, hombre, Visit Manresa,
6: nos cuentan películas, nos cuentan unas bromas. Ayer el señor Soto este que estuvo en Munilla cojonudo en el partidazo. Oiga, es que el arbitraje español, no, si el año pasado en el Mundial de Clubes, este año manda uno, el año pasado cero. Soto, no cuente películas, no nos quieren ni ver. ¿Por qué? Porque es un arbitraje que está en sospechoso de corrupción. Y se lo pueden contar todas las películas que tú quieras, pero si no es este año que ha pitado el Brasil-Haití. Y estuvo de cuarto árbitro, me parece que fue, en Haití-Escocia. Es que el año pasado en el Mundial de Clubes tampoco los quisieron. Pero claro, como esto es un país de contar películas una detrás de otra, pues no la creemos. Ya está. Yo mandé y supía, pues espera usted un año y veremos qué pasa.
0: Sí, quedan, bueno, y las películas que nos quedan, vamos a ver cómo resuelve el Barça lo de Julián. Y oye, chico, al final el niño Gonzalo al Fulham con Arbeloa, ¿eh?
6: Sí, hombre, sí, no sé qué hacer esta historia que sé que el Madrid se queda con una parte de una posibilidad de traerlo para acá y tenía que elegir entre este y Hendrik, pues va a quedar con Hendrik. Bueno, pues son elecciones.
0: ¿Qué salida le ves a lo de Julián? Ir a por otra opción, se ha lesionado Kroupi, esperar a que si el futbolista mueve ficha y dice solo quiero ir al Barça, se enreda más la troca, con la denuncia. Bueno,
6: y que esto desde el primer día está cantado, que esto es el 31 de agosto, Rey. Está claro, hay que ver el Atleti lo que aguanta, el chico lo que aprieta y el Barça lo que está dispuesto. Entonces, claro, ahora claro, ahí hay una cosa, que hay un su día que hubo uno que dijo que llenaba 150. Claro, todo es un gran merde. Pero que esto no se resuelve que soy 30 de julio, no, hombre, no. Esto tiene que dar muchas vueltas, vete a saber. Yo no descarto verlo en el Barça como no descarto que no se mueva, claro.
0: Pues de las vueltas que dé, habrá que estar aquí para contarlo y explicarlo. Maestro Guas, muchísimas gracias.
6: Cariño,
0: hasta la próxima. Bien. Disfruta.
6: Siempre sus órdenes.
0: Oh, por Dios, por favor. Chao, chao.
6: Venga.
0: No he volgut preguntar-li al Tomàs Guas per l'Espanyol perquè li hagués tallat l'alegria. Jan Sanés, bona tarda.
7: Bona tarda.
0: Barley 2, Espanyol 2 i ai, ai, ai.
7: Sí, empatadors de l'Espanyol davant el Barley en el primer partit per la gira a Anglaterra. L'Espanyol es va avançar amb un gol de Jofre als 3 minuts, però l'alegria va durar una jugada perquè va empatar el Barley al següent minut. Al començament de la segona part els anglesos van fer el 2-1 i Quique va empatar el 85 en el que és el seu gol número 3 i 3 consecutius. Escoltem el golejador.
8: Bueno, bien, en estos campos, con esta afición, con estos estadios, pues la verdad es que es súper bonito, me recuerda a viejos tiempos, trato de ayudar al equipo, trato de ayudar en lo que se me pide, en lo que pide el míster, en ir cogiendo confianza y ir cogiendo fútbol y en eso estamos.
7: Manolo va sortir amb un 11 que pot ser molt semblant al del debut a Lliga amb el Levante i ja que va mantenir els mateixos jugadors fins al minut 65, només amb el canvi a la porteria, ja que Fortuño va ser el titular, sortiria amb el Gilali, Riedel, Cabrera i Harman en defensa, Edu Expósito i Urco al mig del camp, Jofre Cala i Pere Milla a la mitja punta i Roberto com a davanter.
0: És això el que remarca el Jan. El tema és preocupant perquè l'onze titular ahir de Manolo González ja tenia pinta de ser aquesta formació inicial que tindria el tècnic blanquiblau al cap de cara al partit primer de Lliga contra el Levante a Cornellà Prat. Anem a veure perquè a Monchi se li acumula la feina. A segona divisió, Edu, al Sabadell hem viscut avui doble presentació.
3: Hola Gil, què tal? Bona tarda.
0: Hola, bona tarda.
3: Dia de cares noves, sí, al Sabadell, presentació d'Òscar Sanz i Rahmani. El conjunt de Ferran Costa guanya experiència amb l'arribada de l'ex del Cartagena, 7 temporades de segona divisió, un ascens amb el mirandès al futbol professional. El davanter francès ha explicat els motius de la seva arribada a la nova Creu Alta.
9: Bueno, es verdad que tuve una conversación larga con el míster y otra con Lucas también. Pues un poco el proyecto, las ganas que tienen de asentarse en la categoría, el hambre, la ambición, y es algo también, es un momento en el que yo también me he sentido identificado con las cosas que quieren, con los valores de este club también, que está creciendo, y creo que era el siguiente paso a dar para mí era venir aquí.
3: D'altra banda, l'excapità del Nàstic, Òscar Sanz, arriba lliure i firma fins al 2028, pot jugar en diverses posicions, al mig del camp o a la defensa, no li té por a la seva estrena a segona divisió.
10: Es un equipo que me siento muy identificado, es un equipo de obreros, son años que se llevan haciendo las cosas muy bien y creo que, bueno, que va mucho con mi estilo a nivel personal y deportivo. Está claro que el salto es grande, lo podrán decir más la gente que ha hecho carrera, ¿no?, en el mundo profesional, pero sin ningún tipo de miedo creo que estamos lo suficientemente preparados para hacer un buen año. Estoy seguro que aún quedará gente por llegar que le dará más calidad al equipo y lo afrontamos pues eso, sabiendo que los pequeños detalles marcarán la diferencia, teniendo en cuenta que ya no hay partidos sencillos o asequibles, y a partir de ahí crecer.
3: Sé que t'agrada això, d'equipo de obreros. Diu, dos apunts més. Demà a les 8 del vespre, segon amistós de la setmana contra l'Inter Escaldes de Sant Oleguer, i apunta a aquest nom, Gil Edgar González, el jugador català de l'Almeria, vol tornar a casa, agrada i molt a la parcel·la esportiva, però el conjunt andalús té més ofertes sobre la taula ara mateix.
0: No m'estranya, seria un bon reforç pel Sabadell. Mentrestant, el Girona va jugar també ahir amistós i va empatar Marina Herrero.
11: Sí, el Girona va deixar escapar ahir la victòria en el quart amistós de la pretemporada. Els de Quique Álvarez van empatar a 3 contra el Castelló, equip de la mateixa categoria, segona divisió, després d'encaixar el gol de l'empat a pocs minuts de la xiulada final. Més enllà del resultat, el partit va tornar a servir per continuar acumulant minuts i afinant mecanismes. De fet, al descans hi van haver 10 canvis per seguir donant oportunitats, i les notes positives les van posar Brian Hill, que manté el bon nivell en aquest inici de pretemporada, i Benat, l'atacant ucraïnès, va signar un doblet i confirma que recupera el seu millor olfacte golejador després de la lesió que va patir al final de la temporada. El pròxim test de més nivell pel Girona aquest dissabte a Montilivi amb la visita de l'Arsenal en el trofeu Costa Brava.
0: Per ser aquesta tarda a les 7, partit amistós o partit de preparació entre l'Europa i el Futbol Club Andorra. I del futbol femení, què coses m'has d'explicar, Edu?
3: Doncs que a les pròximes hores s'ha de fer oficial el fitxatge més car del Barça femení. Després de la reunió de la junta directiva, el club va donar llum verda a l'arribada d'una nova jugadora de l'equip de Pere Romeu. Tots els camins porten a la davantera del City, la brasilera Kelly Nicoli. El club pagarà més d'un milió d'euros per una jugadora top després de les sortides de Salma i Alexia a la part ofensiva. De fet, el rol de Nicoli seria a la posició de Salma. El Barça, a més, està treballant en tancar un amistós contra el conjunt anglès abans del Gamper. D'altra banda, l'Espanyol va obrir la pretemporada amb una derrota als penals contra el Costa de Tenerife després de l'empat a 1 als 90 minuts. Per Sara Monforte, l'entrenadora, el debut és positiu. La podem escoltar.
12: Al final, en aquest tipus de partits, el que interessa és la imatge que dona, les sensacions en les que te'n vas, i no tant en el resultat, perquè al final, bueno, no importa tant. I per ser el primer partit, jo crec que el ritme ha sigut molt alt, molt disputat contra un dels millors equips de la nostra categoria, per mi dels equips més correosos, i jo crec que l'equip ha estat molt bé sense pilota, molt agressiu, i amb pilota amb moltes coses que millorar, però l'equip m'ha agradat molt i crec que ha estat un partit molt complet. La veritat que s'estan agafant molt ràpid, són jugadors molt intel·ligents, igual que les que estaven aquí, i per mi la feina i per nosaltres està sent molt senzill. Ja, no? Perquè no t'has quedat tants passos, sinó que coses que ja s'adoren per fetes, ho fan molt ràpid i podem anar avançant molt més a pressa.
3: Següent amistós del conjunt Perico, el 8 d'agost contra l'Olímpic de Marsella.
0: Molt bé, doncs fins aquí el futbol, ja està preparat el profe Paniagua, una petita pausa i parlem del Barça de bàsquet.
13: Esports Cope.
14: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo.

0: Ara sí, temps de bàsquet aquí a Esports Cope, Cope Catalunya i Andorra. 10 minuts per arribar a les 4 de la tarda. Són molts fitxatges els que ha fet el Barça de bàsquet, un equip pràcticament nou que està aixecant aquest interrogant respecte a què si li pot demanar o no a aquest projecte que dirigirà a la banqueta Alexander Sekulić. L'excusa perfecta per fer una trucadeta al nostre profe Miguel Ángel Paniagua. Què tal? Bona tarda.
1: Molt bona tarda.
0: Com prova l'estiu?
1: Bé, so far so good, com diuen els americans.
0: Escolta, jo estic dintre d'aquest gran sector de gent que veu el que està fent el Barça de bàsquet i no sap ben bé a quina carta quedar-se.
1: Bueno, jo trataré d'explicar-me, no? I, òbviament, és la meva opinió, no? Quan tu comences una nova temporada, una off-season, que es diu en anglès, els equips renoven la plantilla, no? Jo el que considero és que el Barça, més que fitxatges, ha entrat en un nou paradigma esportiu. És a dir, ha iniciat un nou projecte. Això què significa? El primer de tot, l'arquitecte és l'Alexander Sekulić, que representa l'inici d'una nova etapa basada en un bàsquet molt més dinàmic, molt més físic i probablement molt més agressiu, que suposo que sonarà a l'època de la Ito García Remestes i companyia. No? Quins són els pilars del nou projecte? Pues, un ritme elevat, defensa intensa, més jugadors polivalents, transicions ràpides, molta energia també i molta més capacitat atlètica. Probablement considerant que el bàsquet avança a una velocitat increïble i que s'ha de canviar el paradigma, com ha demostrat primer en la Copa del Rei el Baskonia i després el València Bàsquet guanyant la Lliga amb un bàsquet més modern, més nou, més en la línia de lo que està intentant ensemblar el Futbol Club Barcelona Divisió Bàsquet.
0: Hi ha una dada, profe, que és les matemàtiques no enganyen, eh? I és evident que no es pot jutjar a la gent pel carnet d'identitat, però fora Satoranski, 34, entra Justin Robinson, 28, fora La Provítola, 36, entra Gibson, 28, fora Clyburn, 36, entra Martin, 27, Schengelia, 34, out, Ewoman, 25, dintre, plega Vesely, 36, entra Nivo, 29, surt Billy Hernán Gómez, 32, entra Balcerovski, 25.
1: Aquesta estadística d'edat és molt significativa. És a dir, el perfil és molt clar amb tots els nous fitxatges, fins i tot amb l'Agustín Ubal, també, que no hem de considerar també un nou fitxatge. El perfil per mi està molt clar i jo tinc molt clar el que vol fer el Barça. Són jugadors joves, atlètics, versàtils, capaços de defensar en diverses posicions i, sobretot, amb aquesta joventut, jugar a un ritme molt superior. És a dir, el canvi de paradigma del que parlaven abans és que el Barça deixa enrere un model més pausat i més tàctic per apostar per un estil molt més semblant als dels equips moderns de l'Euroliga.
0: Sekulić és el perfil ideal per anar a aquest nou paradigma?
1: Bueno, és un entrenador que jo crec que té molta capacitat per jugar o per encaixar amb aquesta nova filosofia, no? El seu currículum és fort, ell va guanyar a la Liga ABA i el seu bàsquet, és a dir, l'entrenador de bàsquet és com un director d'orquestra. Tu analitzes o pots analitzar com juga un equip i, sobretot els que creiem que sabem alguna cosa de bàsquet, pues, tenen algunes característiques molt definides, no? Que és un ritme ofensiu molt elevat, moltíssima utilització del pick and roll, és a dir, del bloqueig i continuació, transicions ràpides, una defensa molt física i molt més espai que genera avantatges en l'1 contra 1. És a dir, és un entrenador que, amb aquestes característiques, és un entrenador molt diferent a aquest bàsquet estructurat i posicional que ha caracteritzat el Barça durant gran part de l'última dècada.
0: Clar, és que anant una mica més enllà, no sé fins a quin punt tot aquest canvi de paradigma al qual va parar el Futbol Club Barcelona era compatible amb la figura de Xavi Pascual? S'hagués pogut fer mirant de retenir Xavi Pascual a la banqueta del Palau?
1: Suposo que sí, perquè el Xavi Pascual és un grandíssim entrenador i els grans entrenadors saben adaptar-se als models, però sí que és veritat que el Xavi Pascual té una tendència a jugar més posicional, diguéssim, que no pas el Sekulić. El Xavi Pascual no podia jugar un bàsquet amb les característiques que estem parlant, amb capacitat atlètica, amb el ritme elevat, amb una defensa intensa, jugadors polivalents, transicions ràpides, amb tota la mitja d'edat que tu m'has dit que tenia l'equip. Per tant, el Xavi el que ha fet és adaptar-se als jugadors que li van tocar, i jo estic segur que podria adaptar-se, i s'adaptarà perfectament en el Dubai Basketball a aquest nou paradigma de bàsquet, no? Del que parlaven ja fa temps.
0: És a dir, a aquest Barça se li pot demanar perfectament final de Lliga ACB.
1: Sí, ara sí. Jo crec que el Madrid, el Madrid està fent una plantilla també de cuidado i té l'entrenador més paradigmàtic d'aquest nou paradigma, que és el Pedro Martínez, no? I jugadors que han jugat amb ell i estan fitxant molt en funció dels gustos del Pedro Martínez. Però vaja, jo crec que si surt bé la història, perquè clar, el Madrid té un cor, que es diu en anglès, no? Té un esquelet una mica més diferenciat que el Barça i més assentat que el Barça. Si el Sekulić pot convèncer els jugadors que la seva idea és la bona, el Barça té condicions per estar com a mínim a la Final Four de la Lliga ACB. Ja veurem també a l'Eurolliga, perquè l'Eurolliga una vegada més serà fortíssima, perquè els equips grecs, el Fenerbahçe, el Dubai i tota aquesta gent amb diners frescs estan fent plantilles que són molt potents també, particularment els grecs i el Fenerbahçe, i sempre serà una lluita molt forta, però vaja, jo diria que si surt bé es podria dir que el Barça ha tornat.
0: No és un mal titular, eh? El Barça ha tornat. Profe, bon estiu, moltíssimes gràcies per aquesta estona de saviesa.
1: Igualment a vosaltres, una forta abraçada.
0: Recta final d'aquesta edició d'Esports Cope, Cope Catalunya i Andorra, amb un nom propi, Irene Ciércoles. Per què, Marina?
2: Nou rècord d'Espanya. Com dius, Irene Ciércoles, nedadora del Club Natació Sant Andreu, amb només 16 anys ha batut el rècord nacional dels 100 metres papallona en piscina curta que des del 2014 tenia Mireia Belmonte. Ciércoles ha aturat el cronòmetre en 57 segons i 77 centèsimes, millorant el 58.24 de Belmonte. Ho ha fet el trofeu de Sabadell, que li serveix de preparació pel Campionat d'Europa Absoluts, que començaran el 10 d'agost a París. A més, arriba de brillar als europeus júnior, que és la seva categoria, on va penjar-se un or als 200 esquena, dues plates i un bronze. És el primer rècord absolut de la seva carrera i aquesta tarda torna a competir a la final del 100 papallona.
0: Agafem la persiana i comencem a tancar la barraca. Què em portes, Badia? Què em portes?
3: La presentació de Jordi Caro amb l'Andorra. Era un tren que no podia deixar escapar.
4: Bé, sóc un jugador que contínuament li agrada desmarcar-se, ja sigui perquè m'arribi a mi la pilota o el company, i d'altra banda doncs, sempre està atent a si et cau alguna pilota a l'àrea per poder marcar o, com he dit abans, donar una assistència. Però sobretot a mi no faltarà aquesta energia i motivació, perquè he lluitat molt aquests anys. Són 13 anys que porto al futbol amateur i m'ha arribat ara l'oportunitat i no la vull deixar escapar.
3: I Asensio, 4-6 setmanes de baixa per una lesió muscular després de lesionar-se a l'amistós contra el Leganés.
0: Doncs aquest era rampa de salida. Aviam què fa el Madrid. Pregunta del dia, @esportscope, en clau Barça, què faríeu si fóssiu Deco? Esperar un moviment de Julián és l'opció més votada, 43,8%. En clau blanc i blava, la pregunta del dia, després de com va anar la cosa ahir, Barley 2, Espanyol 2, quants centrals més necessita l'Espanyol? 2 centrals més, 2 defenses més, 72,6%. Nosaltres ho deixem aquí, tornem demà, més informació, butlletins horaris, 2:15 de la nit, Deportes Cope amb Carlos Ganga. Fins demà!